junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock. Només una cosa important,

teu cos serà record, i el record, enyorança. L'enyorança serà cançó, i la cançó fugirà amb l'aire. Creuarà els mars de mig món, i en una ciutat llunyana,

0: Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques. I de cada suada, 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls, et munten una taula. Si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla, damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix, cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis que hom veu al sostre que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta que en sap i basteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una ximeneia. Si ho voleu, sense...
1: Conselleria d'Educació.
2: La sala contenciosa administrativa del Suprem considera que mancava justificació per la seva tramitació urgent. El tomba per les formes, però no pel contingut. El conseller Antoni Vera ho veia clar.
3: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguessin al·legar, poguessin consensuar, poguessin reunir, poguessin fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
1: I mentre els acampats de la plaça d'Espanya de Palma anuncien que continuaran amb les mobilitzacions. Ha estat en un acte d'homenatge a Mari Carmen i a altres persones afectades per la crisi habitacional.
2: I criden a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Asseguren que casos com el de Mari Carmen no són morts, sinó que són assassinats. Ho explicava un del portaveus de l'acampada, Lluc Cifra.
4: Ana Mari Carmen va ser la que va iniciar aquest moviment. Ana Mari Carmen no s'ha mort. Ana Mari Carmen l'han assassinat. Vull dir, una dona de 87 anys, en la seva situació, després d'anys de pressió i estrès, la treuen de que seva, el resultat és lògic, i és que a vegades el cos no dona més.
1: I avui fa just 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va causar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
2: Una data que arriba en plenes obres per l'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç que passa per damunt del torrent de Ses Planes precisament i que multiplicarà el pas d'aigua d'unes 100 tones per segon a 500. Segons els estudis tècnics, aquesta infraestructura va ser una de les causes principals de les inundacions.
1: I per saber com han rebut aquestes obres al municipi, connectam en directe amb Sant Llorenç. Toni Sastre, bon dia.
5: Bon dia. Els veïnats de Sant Llorenç diuen que estan contents per aquestes obres, per la tranquil·litat que els dona. Estan cansats, diuen, però, de l'increment de trànsit que hi ha pel nucli urbà del municipi per les desviacions que s'han fet per mort d'aquestes obres. Han passat 8 anys, però encara diuen que tenen por quan hi ha alertes per pluges.
6: Però res. Han passat i ojalà no torni a passar. Perquè por en tenim, sobretot quan plou i fa llans i trons i diu vendrà la torrentada. Però res, està passat. Home, si tenim un pot de por.
7: Em dona sortir de l'aigua, el problema de l'aigua ja ha de poder córrer, ja ha de passar. Si allà s'embossava segons els tècnics i això ha de millorar, anar a bona i en band.
5: A les 12 es farà un minut de silenci davant l'Ajuntament en record de les 13 persones que perderen la vida avui fa 8 anys.
1: I la llei de limitació de vehicles va aconseguir reduir més d'un 16% l'entrada de vehicles a Eivissa l'any passat. És una de les dades que avui s'abordaran a la UIB a les jornades de mobilitat que agafaran el cas de l'illa Pitiusa com a centre de debat.
2: I l'organitzadora, Joana Maria Petrus, assegura que gràcies a les limitacions, entre juny i setembre varen quedar poc més de 90.000, quan l'any anterior fregaven els 110.000, que és una xifra de 20.000 vehicles manco, la majoria cotxes. Ho ha explicat a l'informatiu Matí.
8: Per ventura s'ha d'explorar la possibilitat de que no només se regulin el nombre de cotxes, sinó els quilòmetres que recorren. Perquè, clar, hi ha molta diferència per ventura entre el recorregut que fa de forma intensiva un cotxe d'un rentacar durant 2 mesos d'estiu, el que els turistes no el deixen ni un minut, a lo millor a un cotxe d'un resident que ocasionalment fa servir el vehicle.
1: I Manacor ja té nou batlle. És Ferran Montero, de Més Esquerra, que ahir va assumir aquest càrrec. Va ser en un ple extraordinari.
9: La que me fa més respecte és no fallar a la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar a la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
1: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
10: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
11: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de na Cesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a na Cesc Ensenyat.
12: Quan venia l'esquadra, aquest dissabte 3 i diumenge 4, estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura. La música i la seva evolució. Un programa de Mateu Vila. Cada primer dijous de mes tens una cita en Ràdio Pollença.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
3: La tardor ve carregada de radioactivitat, entrevistes, esport, cuina, música i entreteniment. Tot el que passa a Pollença, a les veus dels nostres protagonistes i molta música per acompanyar-te cada dia. Aquesta tardor, posa Ràdio Pollença al 107.9 de la FM o radiopollença.net.

0: Bon dia, són les 9 i 7 minuts i avui ja és divendres a les portes del cap de setmana d'aquest 9 d'octubre. Donem un sus en el magazín de matins de Ràdio Pollença. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bruno, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàu?
1: De divendres.
0: De divendres i tot tres en màniga llarga.
2: Sí, això anava a dir que és una notícia que molta gent estarà contenta i molta gent no, que ja tothom va en màniga llarga, que els són llargs, bueno, si se sosté o no. Però ja estic encantat, no sé vosaltres.
0: Sí, el que passa és que des que tinguem les portes troc que tanta, ja no fa tanta fresqueta. Vull dir, a les portes obertes estàvem amb aquesta temperatura més baixa, però sí, com dius, de fet, ara tenim... Sabeu quan? Quant de graus tenim ara mateix? Ho heu mirat?
2: Sí.
0: Teniu davant,
1: Aida. És el primer que he fet ara, mirar el que ha plogut i la temperatura que fa.
2: 17 graus me'l poso jo.
0: 15,2.
2: 15,2.
1: Si no heu sortit de lloc vostre encara, ja feu la jaqueteta i penseu almenys que vos poseu.
2: Sí, ja ho dic, poseu-vos que els són llargs.
0: Que són quasi 10 graus menys de lo que dèiem.
2: Poseu-vos que els són llargs perquè tremolarà un poquet.
0: I se va tapada perquè plourà.
1: No te pic.
2: Sí, heu fet el canvi d'armari ja, vosaltres. Jo ni ho he pensat, però...
0: Jo he amagat ja moltes coses que... Perquè hi ha coses que camisetes i això que els he tret tot l'any, però ja moltes coses ja saps que no...
1: Ai, Bruno, ara mos has donat feina. Claro. Jo ja ara no he pensat.
0: Propont, feina propont.
2: Clar, però si no, què fareu? No tindreu roba, no tindreu... Que el sol no tindreu suaderes a la que us poseu altres.
0: A la que us poseu altres.
1: Això que li va altres. Les dones grans.
0: Però tu, per exemple, que els sols... Que els són llars, n'has duit a l'estiu també, o no?
2: Vaig dur l'altre dia. No n'he duit en tot l'estiu.
0: Vaig dur un dia seguit. Però a tots sants no n'has duit mai a l'estiu de llars.
2: No. Vaig dur dos dies seguits... Matas un perro i ja te va matar perro. No.
0: Sabates esportives sí que en dus.
2: Sí, això sempre.
0: Jo me'n poso dia que plou, si no l'estiu no.
2: Però si ja torna l'època d'anar ben tapadat.
1: I en Jaume Simonsen, que molt de matí Montsen, bon dia Jaume, suposo que avui no has anat a fer un càfico dins la mà.
0: Alerta.
1: Perquè cada dematí...
0: Alerta.
1: I si ho has fet, molt valent.
2: Hi ha gent que fa coses...
0: Hi ha gent que ho fa tot l'any.
2: Sí.
0: Hi ha gent que és molt saludable.
2: Jo no li veig lo saludable tirar-te l'aigua.
1: Bé, hi ha una moda. Entre joves que fes exercici, hi ha una moda de cuidar-se i fer salut ficant-se dins d'aigua en gel.
2: I de sofrir voluntàriament, no? Bueno, cadascú les seves coses, amb els seus hobbies i les seves manies, però bé.
0: Estem a les portes d'un cap de setmana i estem a les portes d'un pont, perquè dilluns és festa i nosaltres no tornarem fins dimarts, que serà dimarts.

0: xerrar de dones muntanyes, sobretot, que és el duen des de Catalunya, de les muntanyes de Catalunya, no sé quines muntanyes, perquè n'hi ha moltes per allà.
1: Pirineu.
0: Sí, el Pirineu, però és una en concret, que té un nom molt concret. I,
1: són
0: i
1: de la Garrotxa. Dones muntanya, són quatre dones de la Garrotxa.
0: Exacte, això.
1: Que a més és un documental que ha guanyat bastant de premis.
0: Ha estat bastant reconegut i l'han seleccionat a molts de festivals, però també Pollença ha decidit l'Ajuntament fer un documental, un petit documental de les dones que van fer feina a les possessions a la serra i bé, estarà molt guai i avui tindrem les protagonistes, que són bastant curioses ja.
2: Són quatre, ja crec que no les podran tenir totes, però són quatre.
0: Sí.
2: Hem anat posant vídeos d'elles, ho fet com un trailer, no?
0: Sí, bé, és dissabte l'estrena, però bé, tot això ho parlarem després.
1: Que brunoita cosa a veure.
2: Sí, jo és que ara pensava, he dit, heu fet un trailer, i he pensat.
1: Jo no, amb Bruno sí.
2: Amb Bruno.
0: Sí, col·laborar no des de la ràdio, d'altres maneres, però sí, sí.
2: A nivell, bé, avui a nivell Bruno Rodríguez.
0: Bruno Rodríguez, DNI. Però sí, avui en parlarem amb la regidora i les protagonistes.
1: I n'hem de xerrar avui perquè, si voleu anar a veure-ho, que ho heu d'anar a veure, a la presentació és demà, a partir de les 6:30, en el Saló Cultural du Moll. I d'això és de 10 a 11, de 11 a 12 hi ha Minut de Ciència, amb la Nicole May, a les 12 tenim Informatiu i a les 12:30 les estrenes. I el cap vespre serem aquí, que ara tenim més programació.
2: Sí, sí, és el primer divendres cap vespre que serem aquí, hi haurà en Jaume.
0: Solíem posar les remissions, fèiem un resum d'entrevistes de la setmana, però bé, avui encetam diverses seccions, bé, totes són noves.
2: Sí, sí, totes, sí.
0: Totes són noves. I a les 5:30 tindrem Enigmes i Paradoxes amb en Damià, un programa que fa molt d'anys que se feia...
2: Damià ja, Vidal,
0: en Damià Vidal, fa molt d'anys que se feia Ràdio Pollença, i sí, sí, sí, me va dir que...
2: Anna Maria ja mos en mira, com dir...
0: Sí, bé, no sé si ho sabia, però m'ha dit que hi feia una cosa bastant parescuda fa molt d'anys, i bé, no, ja no us en recordeu, però
1: bé,
0: això m'ha dit
1: en
0: Damià. Sí, sí.
1: Gran que nosaltres, en Damià... Que fes qualsevol cosa, no ho sé, amb l'Esteve o amb altres... Sí, fa molt d'anys. Si sí,
2: mos ho hem de comptar.
0: Sí, sí, sí. I d'haver un programa sobre enigmes i paradoxes. Ell planteja una animona paradoxa i posa la seva solució, una lliçó també molt entretingut. Després de les 6, en Jaume li fa una entrevista a la Francisca Reus, que és la nostra veïnada i la predina de la ràdio, i és una secció de que se diu Converses o...
2: Sí, Converses amb, i aquesta primera serà amb na Francisca Reus.
1: Bé, la primera, la segona i la tercera, no?
2: Sí, la vida de na Francisca s'ha enregistrat en tres parts.
0: En 90.
2: Tres capítols, és un radioteatre.
0: Quants anys tenia? Na Francisca, 90.
2: En farà 99 més qui ve.
0: I
1: necessita tres capítols.
2: I clar, sobretot perquè té molta memòria i se'n record, perquè si no té memòria ho pots resumir en un programa, en mig. Però com que ella se'n recorda tot...
0: Exacte. Bé, i abans d'acabar a les 7, tenim també una nova secció, que és la darrera secció que se fa la setmana, que és un repàs de l'actualitat, d'informacions tant de Pollença, a nivell autonòmic, nacional, internacional, un poc un resum de tot el que ha passat aquesta setmana, que no ha estat poc. Bona setmana per començar a fer aquesta secció, la veritat. Així que, bé, si voleu saber 20 minuts tot el que ha passat aquesta setmana, a les 7 en Jaume farà el repàs, li han dit.
2: Molt bé, i de 9:14, començam. I avui, divendres, l'Ajuntament celebrarà un acte de reconeixement als pollencins Àngela Font i Sergi Ochogavia per la seva participació i destacat paper en el World Skills 2026, la competició de referència mundial de la formació professional.
0: Àngela Font ha debutat en la modalitat de cuina i ha aconseguit un cinquè lloc mundial amb una medalla d'excel·lència. Sergio Chogavia, per la seva banda, ha aconseguit una gran participació en jardineria i paisatgisme. L'acte serà a les 5 a la sala de plens de l'Ajuntament.
2: La 550 Challenge passa avui per Pollença i atenció perquè hi ha restriccions de trànsit.
1: Sí, la Challenge 550 és una prova automobilística que se fa durant 3 jornades i que s'organitza aquest cap de setmana amb diferents proves de rally per diferents etapes a varis pobles de l'illa. I bé, com dèiem, un dels trams és avui divendres aquí a Pollença, i és que la prova té inici en el nostre poble.

0: i la meta serà a Lluc. Per això, la carretera de Pollença a Lluc avui, a partir del Pi de Son Grua, hi haurà restriccions de trànsit des de, atenció, les 9:30 d'aquí un quartet d'hora i fins les 2 del migdia.
1: Encert posarà en marxa un nou servei de recollida de residus en contenedors de càrrega lateral al port de Pollença i a les urbanitzacions de Bellresguard, Ubilà, Llenaire, Gommà, Silla, Boca i Hàbitat.
2: Ahir es varen celebrar les sessions informatives i la setmana que ve, del 13 al 17 d'octubre, veïnats podran recollir el kit necessari per un nou sistema a l'OH del port de Pollença.
1: I d'avui tenim un divendres carregat d'actes culturals.
0: Com per exemple la presentació del llibre de Son Coletés, Història de la mort a Manacor, de la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil, un llibre que presenta el seu autor Antoni Tugores juntament amb Pepe García avui a les 7 a Can Llobera. Avui també hi ha concert de música i poesia a la Fundació a Roger Villalonga. Recordem, idò, en aquest acte és a les 8 de l'hora baixa i intervenen la pianista Neus Estrelles i el saxofonista José Miguel Ortiz. També el pollencí Toni Xumet recitarà versos de Bernat Cifra. I avui també a Teatre de Barra, a la birreria Fast Pass, al Club Pollença, al Silenci dels Residents i a la Vermut Rumis. Les funcions són a partir de les 8 i 8 i mitja. El preu és de 5 euros per funció. Podeu comprar els tiquets als mateixos establiments.
1: I demà, dissabte, podrem gaudir, com dèiem, del film documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat a nombrosos premis.
2: L'acte serà aquest dissabte a les 6:30 en el Saló Cultural del Port de Pollença i s'hi podran veure dues projeccions. La primera, Dones Muntanya, un retrat de quatre dones de la Garrotxa que voregen la norantena i que han viscut en primera persona alguns dels grans canvis socials i econòmics del segle XX. Nascudes entre els anys 30 i 40, són dones de procedència rural que han estat testimonis de la transformació del món agrícola i ramader cap a la industrialització, així com de les conseqüències de la guerra i la postguerra. A l'acte, però, també s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat Dones Tramuntana, en aquest cas la història de quatre dones que van treballar a la serra. Quatre vides, un mateix sentiment, l'amor per la terra i la cultura de l'entorn. N'escoltam un abans.
3: Jo crec que s'ha de fer tot el possible, però tot el que està en les nostres mans, el que està en el nostre cap i el que la vida ens posa en el camí, per intentar això, conservar la vida en el camp, conservar els sabers i dignificar. Aquesta, el més important de tot és dignificar aquesta vida en el camp i no perquè siguis pagès o pagesa o perquè te cries enmig de les muntanyes, siguis diferent a la resta de la societat.
1: I hem de recordar que queda encara una darrera oportunitat per anar a veure quan venia l'esquadra, l'obra teatral que Catalina Solivelles ha donat vida a Xesca Ensenyat. Encara mos queda una darrera oportunitat.
0: Sí, perquè la darrera funció és aquest proper dilluns, 12 d'octubre, a les 7 de l'hora baixa, al Club Pollença. Podeu comprar les entrades, que tenen un preu de 10 euros, a tiqueti.com o bé en persona a l'oficina de l'àrea de cultura, aquí no claustre del convent. Trobareu oberta avui dilluns de 9 a 2.
1: I també vos avançant propostes per la setmana que ve, perquè el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola ja ha anunciat la seva propera activitat.
2: Una jornada d'anellament científic d'aus a la Gola serà dissabte 7 d'octubre de 9:30 a 1. És gratuït, però cal fer inscripció prèvia i trobar la informació a les seves xarxes socials.
1: També la setmana que ve, diumenge, dia 18, la Fundació Roger Villalonga celebra la Diada de Calamurta.
0: I ja han explicat idò quina serà la programació d'aquesta jornada. A les 9:30 hi ha una xerrada en homenatge a Bernat Cifra. A les 11:45 un acte poètic musical amb el cor de Pollença i els rapsodes Margalida Tou, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat. I després a la 1 el refresc. Des de l'organització tornen a oferir un bus gratuït, això sí, però cal fer inscripció prèvia. I aquells que vulguin pujar amb el seu propi cotxe, recordant que és necessària demanar l'autorització. Podeu fer-ho o demanar més informació al 973 37 12. Escoltam a Joan Comas, gerent de la Fundació.
4: un bus gratuït que parteix de Pollença a les 9:30, davant un monument. Aquí sí que s'han d'apuntar a la fundació, o bé enviant un correu, o bé telefonant. A les 9:50 arribarem, recollirem lo mateix en el port de Pollença, i a les 11 hi ha la murta, un col·loqui xerrada parlant d'en Bernat Xifra. A les 12:45 hi hauria un concert de Pollença en diferents rapsodes que reciten poemes d'en Bernat i que no són d'en Bernat. Damunt la una hi haurà un refresc per tots els assistents, i a la 1:30 l'autocar torna.
1: Important també informar-vos d'un canvi de la parada de bus per la setmana que ve.
2: Ho dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre, és a dir, de dimarts a divendres de la setmana que ve, la parada de bus de Pollença del Parc Infantil es trasllada a la placeta del Monument. Això serà així degut a les feines d'adequació i manteniment davant el nou centre de salut.
1: I des de Punt Jove ens han informat que encara queden algunes places disponibles per l'activitat de dissabte, dia de 7 d'octubre, al Parc de Tirolines, Jungle Park.
0: I les persones interessades han de posar en contacte amb Punt Jove, així podran reservar plaça i els informaran de com fer el pagament. Podeu fer-ho a través de les xarxes socials, al correu electrònic webjove@ajtapollenca.net.
1: I Pollença celebrarà la setmana d'Upà amb una ruta per ufons tradicionals, i això ho organitza l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears.
2: La tradicional ruta pels forns i pastisseries de les Illes es farà també a Pollença amb una visita conduïda per Tomàs Vivot, que recorrerà tres forns: Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos; Forn Formentor, premiat pel millor pa moreno el 2024; i Can Bany, especialitzat en ensaïmades. La ruta serà dijous 15 d'octubre a les 10, en sortides de la plaça Major de Pollença. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a les xarxes de l'Agència de Desenvolupament Regional.
1: Can Boom organitzarà un capvespre d'intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes.
0: Sí, és que s'acosta el moment de fer canvi d'armari dels més petits, i en lloc de tirar i comprar, a Can Boom vos proposen reutilitzar i participar d'aquest intercanvi, on podreu dur el que ja no compreu, però que encara pugui ser utilitzat per altres infants. I d'obre això és dijous de la setmana que ve, dia 15 d'octubre, entre 4:30 i 7. Com podeu participar-hi? Idò, podeu deixar el que es pugui reutilitzar dimarts que ve, de 5 a 7, a Can Boom, i allà mateix us donaran un val que podreu bescanviar el següent dijous.
1: I un any més podrem gaudir de la trobada de baldufes, que enguany arriba a la seva 8a edició.
2: Serà divendres 16 i dissabte 17 d'octubre i tornarà a haver jocs, premis, tallers, olimpiades, baldoferes i més, dos espectacles de nivell internacional. A més, dissabte també hi haurà a les 11:30 una paella popular i té un preu de 10 euros.
1: Pollença acollirà la segona trobada Implicat de municipis de Mallorca actius pel català.
0: Sí, Can Llobera serà l'escenari de la segona trobada Implicat de municipis de Mallorca actius pel català, una cita organitzada per la Plataforma per la Llengua. L'edició d'enguany es focalitzarà en la defensa i regulació dels drets lingüístics en els sectors de la restauració, el comerç i el consum general. La jornada tindrà lloc el dissabte 24 d'octubre, de matí, i l'objectiu de la trobada serà aplegar representants de diferents consistoris, activistes i experts tècnics per dissenyar eines conjuntes de protecció al consumidor i frenar les discriminacions a peu de carrer. El procés d'inscripció és gratuït i ja està obert. S'ha de fer emplenant un formulari oficial que trobareu a Plataforma per la Llengua.
1: I atenció, que los Darien faran un concert i vetllada solidari a benefici de Puig de Maria. Això serà dissabte 24 d'octubre al convent.
2: A partir de les 8 actuaran, hi haurà servei de barra i aperitius. Els tiquets són un donatiu de 10 euros i es poden comprar electrònica Quadrado. No s'ha d'anar a Loteries Ballori, Drogueria Reus i a les associacions de la tercera edat de Pollença.
1: I encara un altre abans. Per a finals d'aquest mes d'octubre, l'Ajuntament informa de la celebració del col·loqui Viure amb Vela, una mirada transversal i humana que abordarà la realitat de l'esclerosi lateral amiotròfica des de diferents perspectives.
0: La jornada reunirà diverses persones que compartiran les seves experiències i coneixements sobre la malaltia i participaran Eladio Lorente, que explicarà la seva vivència personal amb l'ELA, un representant de la Balears, una persona cuidadora que xerrarà del dia a dia de l'acompanyament, també el doctor Francesc Miralles, neuròleg de l'Hospital Universitari de Son Espases. La periodista Ariadna Llobera serà l'encarregada de moderar aquest col·loqui, un acte que serà el proper 27 d'octubre a les 8 a la Fundació Roger Villalonga. L'entrada serà lliure.
1: I en planes esportives, aquest diumenge Pollença acollirà una nova edició del trial Pollença 2026, una prova puntuable per al Campionat de Balears de Trial Base que reunirà joves pilots de totes les illes.
2: L'inici oficial de la prova està previst per a les 9 i mitja de matí. La competició comptarà més amb una àmplia varietat de categories per adaptar-se a les diferents edats i nivells dels participants. L'esdeveniment està organitzat pel grup Trial Pollença amb el suport de la Federació Balear de Motociclisme, l'Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca.
1: I la setmana que ve, de dimarts a divendres, es durà a terme la 29a setmana Màsters de Ciclisme i la 22a Copa d'Europa Màsters. Això serà el diumenge dia 18.
0: Sí, Pollença torna a ser escenari de la tercera etapa que se disputa dijous 15 d'octubre en sortida i arribada en un restaurant Tolos i diumenge conde amb la Copa d'Europa de Ciclisme Masters també se decidirà en un moll amb sortida i arribada en un Pro Cycle Hire Mallorca. Serà una jornada decisiva que coronarà els nous campions d'Europa. Ve un esdeveniment ja plenament consolidat en un calendari amateur d'Europa i que en aquesta edició reunirà a uns 250 ciclistes d'una vintena de països diferents.
1: I ja per acabar també hem de recordar que aquest diumenge tenim Lliga de Mallorca de Karate al Poliesportiu de Pollença i serà a partir de les 9 d'un de matí. Arribem a les 9 i 27, ara ja tot seguit anem a fer una ullada en titulars de les portades digitals. Ah, tenim una notícia de Pollença, sí, a veure.
2: Tenim una notícia en planes de culturals, d'agenda de l'última hora, i parlen de teatre, concretament de l'obra que representarà a Pollença aquest dissabte a les 7, quan venia l'Esquadra, el teatre principal d'Inca, també du a escena una de les obres de Xesca Ensenyat, la peça trasllada en un públic en un port de Pollença dels anys 50 i 70 a través dels records d'infància de l'autora. Aquest material personal acaba dibuixant una Mallorca anterior a la turistificació amb humor, mirada crítica i una memòria que també parla de la manera de viure, de xerrar i de relacionar-se amb el territori. Serà el teatre principal d'Inca aquest dissabte a les 7 amb un preu de 10 euros.

0: I ara sí, tot seguit, aquesta ullada en titulars de les portades digitals.
1: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem a fer una ullada a l'actualitat d'aquest dematí amb la portada digital de Diari de Mallorca. Només tenim aquest sostre, angoixa entre els ocupants dels habitatges de l'antiga presó de Palma que seran esbocades. Esbocats, el Lluís Santiago, de 4 anys, vivint en una de les antigues cases de funcionaris i assegura que s'assabentaren per la premsa dels plans d'acord, diu, no ens han oferit cap alternativa. Meta pretenia disparar la factura fins a més de 27.000 euros al mes als taxistes de Palma per al servei de WhatsApp. La cooperativa Radio Taxi es va veure obligada a deixar de prestar el servei després de començar la multinacional sense previ avís a cobrar 0,016 euros per missatge. En només un dia i mig va acumular 1.826 euros quan venien pagant uns 900 euros mensuals. Ja han aconseguit restablir el servei reduint el nombre de comunicacions per estalviar. Han aconseguit reconfigurar el sistema en temps rècord. Adeu a l'edifici Gené, una donació d'un socialista a l'Ajuntament de Palma amb un segle d'història a El Terreno. Cort ha aprovat el seu esbocament per obrir un vial peatonal entre l'Avinguda Joan Miró i la plaça de la Mediterrània després de dècades d'usos sanitaris, juvenils i municipals. El 1983, el militant del PSOE Joan Geneu va cedir al consistori amb la condició de que es destinés a finalitats socials i assistencials. També Palma, PSOE i PP pacten una llei per comprar per retracte el solar de Can Pesquet a Son Sardina. A tribunals, el jutge imposa 38 anys d'internament psiquiàtric a l'home que va matar a sa mare i el seu germà a Manacor. Per altra banda, absolt l'acusat de violar a una amiga i deixar-la embarassada. I també més titulars encara en aquest diari de Mallorca, destacat d'aquest dematí. Diu, veïns de sa torre denuncien nombrosos vols de parapent damunt les seves cases. Diuen, és un tema de seguretat i privacitat. Tornem a Palma, humitats, vigues danyades i desprendiments, o problemes que obliguen a actuar en la coberta d'un mercat de l'Olivar. Els acampats de Palma acomiaden a Mari Carmen amb un sentit minut de silenci. Diuen, víctimes, us recordam. Una quarantena de persones participa a l'homenatge de l'acampada de la plaça d'Espanya a la dona morta a Madrid després d'anys de conflicte pel seu habitatge. Els assistents encenen espelmes, depositen flors i reclamen mantenir viva la mobilització contra la violència immobiliària, diuen. En part forana, Ferran Montero, nou batlle de Manacor, després de la denúncia de Miquel Oliver, diu «Defensaré a la gent davant qui faci falta». En planes culturals, la Sinfonia Goya del mallorquí Joan Valent, primera referència del nou segell Subterfuge Clàssics. I en esports, el Mallorca amb l'urgència de guanyar. Després de dos partits seguits sense sumar de tres, el conjunt vermellany necessita guanyar aquest diumenge a les Palmes per no desenganxar-se de la lluita per l'ascens directe, que li queda ja a 6 punts. I un apartat sense avui al Diari de Mallorca sobre el crim masclista de Can Pastilla. El fiscal manté la seva petició de 27 anys de presó per Jorge Teianau per el crim masclista. Diu, és la maldat feta en persona. Ell diu, em vaig tornar boig, fou en defensa pròpia, un arrebato, tenia el dimoni dins mi. El cunyat de la dona assassinada diu, l'acusat em va dir que en jurava que la mataria a ella i el que anés amb ella. I els policies locals de Palma que el van detenir diu que va dir, l'he matat jo, l'he matat jo.
1: Anem a repassar el diari digital Ara Balears, portada Trobam. Passatgers drets també a l'octubre. La saturació del TIP no acaba amb l'estiu. La demanda de la línia Cala Millor Palma ha crescut un 10,3% malgrat l'incorporació de 4 autobusos articulats. Josep Castells, una entrevista a l'Ara Balears, diu el centralisme mallorquí no vol manar, el que vol és que no l'emprenyin. El portaveu de Més per Manol que el Parlament. La patronal del lloguer turístic Joa, el nou IVA, perquè professionalitzarà el sector. Abtura admet que la mesura pot reduir la rendibilitat dels petits propietaris, però considera que la reforma tindrà més impacte en el lloguer de temporada. i el Suprem anul·la el decret contra les universitats Xiva aterrant del recurs del govern. El tribunal considera que la Moncloa no va justificar prou la tramitació urgent de la norma que enduria els requisits per crear i mantenir universitats. Un article que diu que els fons Voltor Blackstone i els 50 milions d'Eivissa agreugen les acusacions del PSC més sobre Tirme. El PP i Vox rebutgen aturar la nova tarifa i l'aportació extraordinària de 41,4 milions a les concessionàries, com reclamava la moció socialista. L'acampada de Palma sobre Mari Carmen diuen no ha mort, l'han assassinat, expulsant-la de casa seva i demonitzant-la. Els activistes duran a terme aquest dijous un mural de pancartes en homenatge a les persones que han mort com a conseqüència d'un desnonament i han convocat un acte en commemoració a Mari Carmen. Un miler de persones reivindica el paper del tercer sector a la salut mental. A Sineu, Guillem Febrer ha demanat entendre la salut mental des d'una perspectiva més àmplia, sense contraposar l'atenció sanitària i la tasca d'entitats socials. La llei agrària, 14.000 metres quadrats, ja no bastaran per fer un xalet a fora vila. El projecte, que encara no ha ni començat a tramitar al Parlament, posa requisits per fer noves cases de més de 100 metres quadrats. D'altres notícies demanen, 8 anys després de la torrentada de Sant Llorenç, les obres continuen a la meitat. El Consell de Mallorca inverteix 9 milions d'euros per ampliar el pont del torrent de Ses Planes i preveu reobrir la carretera entre gener i febrer. Les Balears necessitarien 1.435 milions d'euros fins al 2035 per fer front a la sequera i al risc d'inundacions. Un informe de TIPSA i CEOPAN calcula que l'arxipèlag necessita aquesta inversió per afrontar l'escassetat d'aigua i el risc creixent d'inundacions. Dos estudiants renuncien a començar medicina a la UIP. No han trobat habitatge, diu el degà Antoni Bernassa. Ha explicat que hi ha hagut diverses renúncies a places, tot i que en alguns casos el motiu és que els alumnes n'han aconseguit a la seva comunitat d'origen. Limitar el lloguer destrueix l'oferta. Les xifres de Catalunya qüestionen el mantra de Provenç. Mentre les Balears el lloguer s'ha disparat un 45,9% des del 2023, Catalunya conté els preus a les zones tensionades. I Benamics denuncia que l'IB Salut discrimina persones trans a l'hora de canviar el nom de la targeta sanitària. L'entitat assegura que dos PAC de Palma s'han negat a tramitar la targeta sense presentar el DNI i recorda que el canvi es pot fer encara que el document d'identitat no estigui modificat. Compartir pis amb desconeguts ja no és només cosa de joves a les Balears. El 64% dels llogaters que cerquen una habitació a les illes té més de 35 anys, segons pisos.com. I Menorca mantindrà una torre de control obsoleta mentre en amplia l'aeroport. La reclamació per substituir aquesta infraestructura s'arrossega des de fa més de dues dècades, mentre institucions, sindicats i entitats socials qüestionen el model de creixement de l'illa.
0: I què van fent un ullada a la portada del diari Última Hora, que un dia més la seva edició digital obri parlant d'habitatge. Pilar López nega haver cobrat ajudes i llança un dramàtic avís. Me n'aniré com Mari Carmen, la dona desnonada a Palma amb un estat de salut molt fràgil, adverteix que no ha rebut dobbers de l'administració. Només dormo en un alberg. Més i PSOE denuncien acord per la filtració il·legal de dades personals de Pilar López, la desnonada de Palma. L'acampada de Palma plora Mari Carmen i clama contra la violència immobiliària. El govern avorta amb un decret fantasma que 100.000 llogaters de les Balears tinguin lloguer indefinit. La paraula express queda bastant millor a una cafetera que una previsió judicial de desnonament. Són paraules de Pedro Munà, advocat expert en dret immobiliari i soci de Balear Abogados. Explica les diferències entre ocupació i inquiocupació en una entrevista que li fa al diari Última Hora. Condemnat a 38 anys d'internament psiquiàtric, l'home que va matar la mare i el germà a Manacor. De la restauració Mallorca, adéu al restaurant Xoriguer, un altre històric i emblema de Santa Catalina. Les obres de l'Hospital de Felanitx treuen a la llum una necròpolis amb 24 sepultures.
2: Un nen de 10 anys alerta en el seu col·legi de Palma de que sa mare li peia amb un pal. La Policia Nacional ha detingut a la dona de nacionalitat xinesa per un delicte de maltractaments a l'àmbit familiar. D'economia, auge del turisme de perruqueria a Mallorca. Aquí és 3 vegades més barat que en altres països d'Europa. La presidenta del Gremi de Peluqueries, Alma Cenarro, explica que hi ha persones que viatgen a l'illa per fer-se tractaments de cabells. Dos lladres roben un Rolex de 40.000 euros a un home a Palma. La barriada de Santa Catalina de Palma diu que va arrencar el rellotge del canell i van empènyer la meva filla embarassada. Política, l'avançament electoral allunya l'aprovació del pressupost. Ocupen un hotel de Serenal i sembren la por. Hi ha baralles, soroll i s'han colat a cases. Son Gotleu, un mercat ambulant al mig del carrer, dorm en un parc i necessita dobbers per menjar. Absolt l'acusat d'agressió sexual a una menor tutelada fugada a Magaluf. A Manacor, Ferran Montero assumeix en responsabilitat el relleu de Miquel Oliver a la batllia de la ciutat. La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó a un home per abusos sexuals a la seva neboda de 10 anys a Sa Pobla. Ja hi ha data perquè un nou servei de recollida de residus de Llucmajor es posi en marxa, també de part forana, en Penta Can Pesquet, PP i PSOE acorden incloure la llei de capitalitat, el tanteig i el retracte de certs terrenys. El Suprem tomba el decret que regulava la creació d'universitats privades a Espanya després d'un recurs del govern. En un article explica a l'última hora tot allò que has de saber de la vaga general de l'11 de novembre, quan dura, què reclama i quins treballadors no tenen dret a fer-la. I una altra barca tanca, Can Tambora, història de Solla i el port des de fa gairebé 2 segles. I acabem fent una ullada a la informació esportiva. El judici per la mort de Maradona dicta desenes d'anys de presó per homicidi. Del Palma, futsal, Lusao, estrella que devora literatura russa. Vaig començar en Dostoyevski en anglès. I el pas endavant de John Donald. Són les 9:42 minuts. Tot seguit ja fem un repàs al temps.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I d'avui encara tindrem estones de cel tapat, especialment tot de matí, en qualsevol ruixat feble. A Mallorca, en el sud, hi haurà més estones de sol, però arribarà també aquesta possibilitat de pluja a partir d'un cap vespre. L'ambient és ben fresc. Però sí que és a la zona del nord de les Illes Balears, quan encara hi ha aquesta possibilitat de ruixats locals. Es destaca que aquest temps a Mallorca per aquest de setmana arriba l'estiuet de les roses de tardor. L'AEMET avisa que l'estabilitat anirà guanyant terreny aquest cap de setmana. Segon cap de setmana d'octubre, marcat com deim per l'estabilitat meteorològica que anirà guanyant terreny. La delegada i portaveu de l'AEMET, Maria José Guerrero, informa que arriba, com deim, l'estiuet de les roses de tardor, que això se celebra al voltant de dia 12 d'octubre. Precisa que avui s'esperen intervals ennivolats, xafets ocasionals, tendint a partir del cap vespre a un predomini de cels més poc ennivolats. Les temperatures, ja ho heu notat, baixaran. Aconseguit les mínimes al final de la jornada. Ho vem, bufa moderat de component nord i anirà disminuint més fluix el cap vespre. Però, com dèiem, l'estabilitat guanya terreny el cap de setmana. Demà dissabte s'esperen cels poc ennivolats, intervals de nívols a les hores centrals del dia i temperatures nocturnes en descens respecte a la matinada. Ho vent bufarà fluix variable amb brises costaneres. Per diumenge, la predicció de l'AEMET anuncia que a Mallorca hi haurà cels poc ennivolats, augmentant a molt ennivolats però durant la nit, i les temperatures pujaran un poquet mentre que vent bufarà fluix variable amb brises costaneres. I per fer-me un abans del que serà dilluns, que és festa. La celebració del Pilar i la Hispanitat s'esperen cels molt ennivolats, precipitacions ocasionals a partir del cap vespre. El cel s'anirà destapant, les temperatures nocturnes baixaran lleugerament i les diurnes pocs canvis. Llovent bufarà fluix a moderat d'un nord i nord-est. Aquí a Pollença, l'AEMET mos diu que hi ha possibilitat de pluja fins a les 12 del migdia. Després s'anirà estirant. Tenim unes temperatures mínimes de 15, la màxima no superarà els 23 graus i demà pujaria un poquet aquesta màxima a 26 i diumenge podria pujar fins a 28. Però sí que les mínimes estaran al voltant dels 14 graus, més fresquetes. La mínima tornarà a pujar dilluns, segons aquesta previsió pollença de l'AEMET. Tenim alerta groga per fenòmens costaners. Després, en repassar la informació marítima, ja ho destacarem. Anem a veure ara les dades que tenim a les nostres estacions. A Pollença, com han dit, més fresca, gairebé 10 graus de lo que anàvem anunciant els darrers dies en aquesta mateixa hora, 15,4 graus en el Calvari. La mínima sí que ha estat baixa, 13,6, això a les 3 de la matinada. El vent ara està bufant de sud-oest a 3,2 km per hora. Ha plogut 3 litres, el que ha recollit l'estació del Calvari, i tenim una humitat al 60%. Hem de fer una ullada a la situació d'un moll de 8,4 graus, també molt més baixa la temperatura en relació a les darreres setmanes. El vent ara està bufant també de sud-oest a 1,9 km per hora i la humitat ha davallat a un 69%. I com dèiem, acabem fent un repàs a la situació marítima. La previsió per aquest divendres 9 d'octubre, unes condicions de precaució al nord de Mallorca. Segons els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia, tenim alerta groga activada avui, ja està activada fins a les 3 del cap vespre, vent de tramuntana i gregals amb intervals de 50-60 km per hora, força 7 i onades de 3 a 4 metres. I doncs són les 9:48. Bruno, no sé amb què mos has de sorprendre avui.
1: I és un tema, parlarem d'una troballa que potser molts heu vist, heu escoltat, i parlant d'una de les majors troballes històriques de la història, l'Arca de Noé. Això diria si fos vera, perquè la gent s'està menjant aquest bolo amb patates. Però bé, és curiós. I és que no sé si ho heu vist, na Maria, sí, perquè m'ha dit que sí, no sé si tu has vist, Joana. Hi ha una teoria de que s'ha trobat l'Arca de Noé. Però bé, el que està passant aquest dia és que ha tornat en força aquesta teoria de que les restes de l'Arca de Noé podrien ser a Turquia. Ja fa molts anys que se parla d'això, però és important dir-ho bé. No s'ha trobat ni confirmat l'Arca de Noé. No se sap ni si hi ha una embarcació. Però bé.
2: De fet, jo el que havia llegit és que en la muntanya l'han trobada no sé quantes vegades durant no sé quantes segles.
1: Sí,
2: la cerquen i la cerquen allà i la troben, després resulta que no. I la troben
0: i la perden.
1: La troben i la perden. Però bé, ara agafa molta força perquè hi ha moltes coincidències. I sempre que hi ha coincidències, almenys una coincidència, ja surten teories. Però això és més que una teoria. Però bé, parlam Turquia i el lloc que parlam és la formació d'Urupinar, a l'est de Turquia, uns 29 quilòmetres al sud del Mont Ararat, que és on diu una Maria que s'han trobat totes aquestes coses, perquè la Bíblia parla d'aquesta zona en quant a l'Arca de Noé. Però bé, és una estructura natural, això que s'ha trobat d'uns 157 a uns 160 metres de llarg, que vista des de l'aire té una forma sorprenentment semblant a la d'un vaixell, i es coneix des de 1959, però enguany un equip d'investigadors ha tornat amb radars, perforacions i una campanya de mostreig molt més ampli. I durant 90 dies han recollit prop de 1.000 mostres de terra, a més de 150 punts, a més de fragments de ceràmica que encara s'han de datar, i també han fet perforacions a diferents punts i estudis en el radar que deia del subsol. I aquí és on s'ha disparat tot, no? Els investigadors que defensen aquesta hipòtesi asseguren que el radar no mostra simplement una massa homogènia de roques, sinó anomalies que interpreten com a possibles espais, cavitats, corredors o cambres de vall de terra, no? Cosa que reforça la seva teoria de que si hi ha cambres i hi ha passadissos, hi ha qualque cosa allà baix, no? Però bé, també diuen que algunes mostres de l'interior contenen més matèria orgànica que el terreny del voltant. Una de les hipòtesis és que aquesta matèria orgànica podria provenir de fusta antiga descomposta. Podria, encara no s'ha provat res. A més, hi ha la coincidència que
0: tot sempre... Tots són hipòtesis.
1: Tots són hipòtesis. Però ara donaré més context d'això. A més, hi ha la coincidència que sempre ha alimentat la teoria, no? Que la longitud de Durupinar, que és aquesta formació, semblant a la que tindria l'Arca segons determinades conversions de la Bíblia, que són uns 300 colzes descrits del Gènesi, que són aquests 157-160 metres, més o menys. Però això sí, per si mateix, evidentment, no demostra res. La part important és que la interpretació geològica dominant per experts i científics continua sent que Durupinar és una formació natural. I uns resultats encara són preliminars, com deia, no han estat validats independentment i les mostres s'han d'analitzar al laboratori. Fins i tot arqueòlegs interessats en el relat bíblic adverteixen que de moment no hi ha evidència arqueològica suficient per dir que allò sigui una embarcació. Per tant, el titular no seria s'ha trobat l'Arca de Noé, sinó que hi ha noves perforacions i que hi ha radars que han, no? Com s'ha dit, que han tornat a despertar.
2: El titular seria segueixament i gent cercant l'Arca de Noé en un món ararat, però ara amb noves tecnologies.
1: Exacte. I clar, el que passa que és que encara que se demostri que és una embarcació, primer de tot, que això ja ho tenen difícil, després haurien de demostrar que està relacionada amb en Noé i, per tant, això és una cosa...
0: Hem de demostrar moltes coses.
1: Molt improbable, però què passa? Que, curiosament, tota aquesta comèdia, tota aquesta investigació ve finançada no per Turquia, sinó per inversors privats, no? Què passa? Han fet una pàgina web, han fet xarxes socials, han contratat una influencer bastant famosa perquè fa vídeos de tot això, i a mi m'assembla més un negoci, no? Perquè demana molta finançació, també donacions, que una connectivitat o una investigació científica, no? Clar, van molt perquè diuen que, clar, això reforçaria la teoria del cristianisme, de la Bíblia i de tot això, però, clar, s'ha d'agafar amb pinces perquè els científics i experts adverteixen que clar, això és molta desinformació, molta interpretació, moltes teories que no se n'ha confirmat cap. Així que bé, com deia, seria un impacte enorme per a la religió, però no significaria tampoc automàticament la Bíblia queda demostrada. S'han de demostrar moltíssimes coses. Per començar, que hi ha una embarcació allà baix.
0: Què serà? I de què serà, què serà? Quina és la cançó que han de posar ara?
1: Escoltarem un grup que se diu Greta Van Fleet, a lo millor l'heu escoltat en qualque moment, i és una formació de rock, de rock progressiu, alternatiu, que va començar imitant bastant a Led Zeppelin i ja ha anat evolucionant. Era un d'aquests grups que sorgeixen amb un estil molt marcat, però han trobat el seu estil i han tret un nou disc que se diu Palace for the People, i escoltarem una de les seves cançons, un dels seus singles, que se diu Tear It Down.

0: Vinga, tenim poc menys de 4 minuts per recordar totes les propostes d'agenda. Abans dir-vos que és el darrer dia dilluns per anar a veure quan venia a l'Esquadra l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, que interpreta Catalina Solivelles, dilluns a les 7 en el club. Les entrades a l'àrea de cultura, ticketiv.com.
1: Ara parlant d'entitats, l'Associació de Persones Majors de Pollença fa un dinar aniversari l'11 d'octubre. Hi haurà un menú que inclou aperitiu, fri, porcelleta, pollastre, gató i gelat. Hi haurà també ball i música en viu. Són 25 euros per socis, 30 per no socis, i podeu adquirir tiquets dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació.
0: És a dir, avui.
1: Avui.
0: Perquè el dinar diu menja.
1: Així que, si no anau avui...
0: La pista de futbol del pavelló.
1: Si no anau de 6 a 8, avui...
0: Si van dimarts, no, ja està.
2: Hi ha campanya de donació de sang la setmana que ve, divendres 16 d'octubre, en el PAC de Pollença. I n'hi tornarà a dia 26, que és un dilluns, en un moll a l'associació de veïns. Ja podeu reservar cita a donasang.org.
0: I la Quinta dels 54 celebraran els seus 72 anys amb un dinar a la Parra, dia 31 d'octubre. Allà mateix poden fer les inscripcions.
1: I la Quinta del 48 també faran un dinar de celebració a Novar Tolos, dissabte 31 d'octubre a 1:30. Si voleu més informació podeu contactar a Felip Cerdà al 627-406-483.
2: I recordant que la tropa de cornetes i tambors del Soldat té portes obertes, que més dilluns i dijous de la setmana que ve els trobareu de 8 a 9 en el pati de Joan Mas.
0: L'Esplai Bom faran un taller de varetes màgiques dia 17 d'octubre a partir de les 5 a Can Bom. Ho preues la voluntat i les inscripcions a les seves xarxes.
1: L'Associació de Veïns de Pollença fa una excursió a Setmana Lluc, un diumenge 8 d'octubre. Inclou dinar i bus, també tornar amb bus, evidentment, 28 euros, i us podeu inscriure dimecres de 7 a 8 a la caseta.
2: I anem a lo d'aquest de setmana. Avui tenim presentació del llibre Son Coletes, història de la mort a Manacor, d'Antoni Tugores. Presenta l'acte Pepe García avui a les 7 a Can Llobera.
0: Avui hi ha més propostes. Aquest divendres, un concert a la Fundació Roger Villalonga, música i poesia, una trobada entre sons i paraules. La proposta compta la participació de la pianista Neus Estarelles i el saxofonista José Miguel Ortiz, Premi d'Art Jove, el Certamen de Joves Intèrprets 2025. I la ballada també inclourà la intervenció de Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. El concert comença a les 8 i l'entrada és gratuïta.
1: També avui hi ha teatre de barra a la birreria en Fast Pass, en el Club Pollença El Silenci dels Residents i a l'Overmood Roomies. Les funcions seran a partir de les 8 i són 5 euros per funció al mateix bar.
2: I ja us ho han dit, demà se presenta el documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol. I també s'estrena el curtmetratge Dones Tramuntana, a Pollença, que ha fet l'àrea d'igualtat. Això és demà a les 6:30 al Saló Cultural d'Humoll. I per cert, ara d'aquí un minut en xerrarem un poc més amb les seves protagonistes, que ja són per aquí. I una activitat ja per final de mes, els d'Arian faran un concert i ballada solidària a benefici del Puig de Maria en el claustre del convent dissabte 24 d'octubre. Ja podeu comprar tiquets, tenen un preu de 10 euros i se venen a Electrònica Quadrado, el nou s'ha d'anar, Loteries Ballori, Drogueria Reus i a les associacions de les terceres edats de Pollença. Actuaran a partir de les 8 i allà hi haurà també servei de bar i aperitius.
1: Parlant ràpidament d'exposicions, podeu veure en els jardins de Joan Marc les fotografies de del certamen Serra de Tramuntana, l'església del convent a Natureza d'Albano Afonso en el club La Xesca Ensenyat i a l'aire lliure Sons de Mano passeig Saralegui.
3: Es Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. Baixa el nombre d'usuaris dels busos urbans a Palma el mes d'agost, mentre en canvi el nombre d'usuaris de metro es dispara. Concretament, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, més de 5,4 milions de persones varen emprar l'EMT el mes estival per excel·lència. És un 1,3% menys que l'any passat.
5: el del metro, amb una única línia que uneix la plaça d'Espanya, l'OIB i el Parc Vit, passant pel polígon de Son Castelló i Son Sardina, varen ser més de 100.000, un 10% més que l'agost de 2025, un mes amb demanda més baixa per les vacances estivals. En el total acumulat fins agost, el número d'usuaris d'aquest transport ferroviari metropolità ha crescut més d'un 9% més que en el mateix període de l'any passat.
4: I no ens volem de palma perquè la patronal Fedeco ha presentat un recurs contra la transformació d'un miler de places de zona blava en estacionaments exclusius a residents al centre de ciutat. Asseguren que la reducció del més de 80% de places disponibles de rotació, que s'han obertes a tots els vehicles, tot i que siguin de pagament, perjudicarà el comerç de la zona.
5: Per això han presentat un recurs de reposició contra la resolució municipal del passat 3 de setembre relativa a l'ampliació i la reordenació de l'horat dins les zones de baixes emissions. Ha sol·licitat que se suspenguin les mesures previstes a partir del 1 de gener de 2027. Segons Afedeco, la nova configuració suposarà que més de 1.000 places actualment destinades a l'estacionament de rotació passin a estar reservades només a residents.
4: I no deixem de parlar de mobilitat per ara a Eivissa, perquè la llei de la limitació de vehicles va aconseguir reduir més d'un 16% l'entrada a l'estiu de l'any passat. És una de les dades que avui s'abordaran a l'OIB a unes jornades de mobilitat en entorns insulars que agafaran, de fet, el cas de l'illa Pitiusa com a centre de debat.
5: L'organitzadora de les jornades, Joana Maria Petrus, assegura que gràcies a les limitacions les entrades en vaixell a l'illa entre juny i setembre varen quedar-se en poc més de 90.000 quan l'any anterior fregaven les 110.000, és a dir, prop de 20.000 vehicles menys, la majoria cotxes. Però per fer una anàlisi més acurada, ara s'ha d'estudiar quin perfil té cada vehicle, perquè no és el mateix un cotxe de lloguer amb un ús intensiu que el d'un resident que només l'empra de tant en tant. Ho ha explicat a l'informatiu Matí.
6: Per ventura s'ha d'explorar la possibilitat de que no només se regulin el nombre de cotxes, sinó els quilòmetres que recorren. Perquè, clar, hi ha molta diferència per ventura entre el recorregut que fa de forma intensiva un cotxe d'un rentacar durant 2 mesos d'estiu, el que els turistes no el deixen ni un minut, a lo millor va un cotxe d'un resident que ocasionalment fa servir el vehicle.
4: I avui, 9 d'octubre, fa 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va causar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
5: Una data que arriba en plenes obres per l'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç, que passa per damunt del torrent de Ses Planes i que multiplicarà el pas de l'aigua de 105 tones per segon a 500. Avui, els veïnats del municipi més afectat, el de Sant Llorenç d'Escardassà, es mostren alleugerits per l'inici de les obres, però lamenten les molèsties que estan causant uns treballs que han obligat a tallar un tram de l'MA15 i han col·lapsat sovint al centre del poble, però no es desvia el trànsit. Molts, a més, reconeixen sentir encara por quan plou.
7: Després de 8 anys, a veure si s'acaben aquestes obres per donar molt més tranquil·litat, perquè esperen que no torni a passar. Però si torna a passar, pues que l'aigua circuli tranquil·lament i que no mos faci el desastre que mos va fer.
4: És una de les veus que han recollit avui a l'informatiu Matí a Sant Llorenç en aquests 8 anys d'aquella tragèdia. A les 10 i 4 minuts tornem a les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
8: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.
2: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: No, la meva no, la teva.
2: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
4: La teva ràdio.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Bé, molt bones, oients. Nosaltres tenim una entrevista programada, com vos hem anunciat i com hem anat anunciant. Parlam de Dones Tramuntana, aquest documental, minidocumental, no sé com descriure-lo, però bé, l'organitza l'Ajuntament i parla de quatre dones que han dedicat la seva vida a la muntanya. Parlam d'Anna Margalida Trias, na Catalina Cladera, na Antònia Bibiloni i na Jesús Pons. Avui tenim tres d'elles en nostres estudis i també tenim a Jesús que per telèfon, perquè clar, no viu aquí, però no se podia perdre aquesta entrevista igualment, que demà vendrà i també les hem de saludar. Tenim a la Joana Xemena, regidora d'Igualtat, i bé, hi són tots, no mos han deixat a ningú. Molt bones, com esteu?
1: Molt bon dia, estimats oients. Estan molt bé, jo estic molt ben acompanyada, no puc estar més ben acompanyada que na Margalida, na Antònia i na Catalina. Per tant, contentíssima d'estar aquí, compartir aquest espai amb elles tres i en na Jesús, que no sé si m'ho sent des de Menorca.
0: Sí, m'ho sent, sí, m'ho sent. Bona, Jesús,
2: sí,
0: com estàs?
2: Sí, molt bé, molt bé.
0: I doncs, hem de saludar les nostres protagonistes, que les tenim aquí, i demà les veurem a la gran pantalla, encara que qualcuna d'elles ja ha sortit més d'un pic. I doncs, bé, com estàu?

0: Molt bé. Molt bé. Gràcies per haver-nos convidat.
1: Vosaltres per venir. I de com estàu? Estàu emocionades? Vos ha agradat tot això? Perquè ja han pujat petits vídeos a xarxes. Com ho veus, tot això?
0: Hombre, jo crec que això són coses que s'han de recordar, s'han d'explicar a nos oients i a la gent, perquè moltes vegades no saben la vida aquesta com ha estat.
1: Molt bé, també hem de parlar, si vos pareix, parlarem amb en Jesús, perquè mos ha fet un favor de dedicar-nos una estona, que saben que era la feina i mos dedicarà 10 minutets, perquè en Jesús és a Menorca i vendrà demà exclusivament per estar aquí, perquè clar, les protagonistes, les que han interpretat, bé, interpretat no han hagut d'interpretar res, han estat elles mateixes, han de ser aquí. I Jesús demà has de venir des de Menorca, no?
2: Sí, el tiempo lo permite, perquè ha previst com a temporal i, bueno, esperem que el barco pugui sortir i pugui arribar.
1: Idò, bé, han estat unes jornades de gravació en diferents de vosaltres i en el teu cas, Jesús, va ser a la Quebreta i conta-nos un poc què podrem veure des de la teva part, la història de la Quebreta, la teva història. Contaves un poc des de que vas començar tota aquesta finca, tot aquest negoci i molt d'altres temes relacionats a la pagesia, no?
2: Sí, bueno, la Joana me va contactar, me va plantejar la idea i bueno, jo com que estic super orgullosa d'haver estat pagesa i d'haver pogut crear la Quebreta i poder impulsar i ara encara més l'orgull de que ho fes seguint amb aquesta trajectòria és increïble. Bueno, som mare i què vos he de dir?
1: I de dèiem que abans bé, algunes de les dones que tenim ja han sortit a televisió, a pantalla, i vosaltres no és el primer pit, perquè ja vos han fet documental, vos han fet entrevistes i bé, sa Quebreta és bastant reconegut, no?
2: Sí, bueno, hem tingut la sort de que la gent mos hagi pogut conèixer i mos hagi donat molt de suport, perquè la Quebreta no podria estar aquí ara avui si no fos gràcies al suport que mos ha donat tota la gent i el reconeixement que mos dona. Bé, jo ho dic amb molt d'orgull, som un poc empagaïdora, però ho dic amb molt d'orgull, un reconeixement, una feina feta des del cor i amb molta passió.
1: Molt bé, idò, Jesús, crec que no te poden robar molt més temps. Demà, si
2: no, demà tot ho tens, però avui demà tot vaig un poc justa.
1: Bé, moltes gràcies per fer-nos un favor, almenys de connectar per telèfon i bé, vos tenim a totes i demà esperem que la mà no doni problemes per venir i que pugueu ser totes quatre a veure aquesta estrena.
2: Esperem que sí, perquè me fa molta il·lusió i moltes ganes per estar aquí amb tot vosaltres i compartir això, l'experiència, el coneixement i, bueno, molt agraïts.
1: Nosaltres també estem agraïts que mos diguis aquesta estona, Jesús, i bé, mos veurem demà. Moltes gràcies.
2: Fins demà.
1: I de bé, Joana, en Lotes, jovenetes, han tingut en Jesús, però bé, Joana, conta-mos, tu ja vas venir a explicar un poc, a parlar amb els directors del documental que s'apretarà també, que és Dones Muntanya, però ara mos hem de centrar en aquest Dones Tramuntana perquè tenim a les protagonistes aquí.
3: Sí, són elles les protagonistes. Dir que me sent molt orgullosa jo també d'haver-les pogut desconèixer i haver pogut conèixer la feina tan extraordinària que han fet. Elles són dones valentes, dones intel·ligents, dones que varen haver de prendre decisions. Estic convençuda que hi havia moment de presa de decisions, algunes vegades acompanyades, algunes vegades totes soles, però sí que varen tirar endavant un sector tan important com el sector primari. Na Margalida deia, sense el sector primari no hi ha vida, perquè no menjam, però és que la base també de la indústria, vull dir, no podem xerrar d'indústria, sector secundari, sinó parlar del món de la pagesia. I no podem parlar tampoc d'aquest sector terciari que estem tan aferrats tots nosaltres i que avui en dia hi vivim sense tenir en compte aquest primer sector. Jo crec que han fet feina un sector, que era un sector que hi feien feina abans tots nostres avantpassats, i era impensable a Mallorca no viure de la pagesia, moltes vegades de subsistència i moltes vegades com feien elles, com a mitjà de vida, com a manera de treballar i de viure, però l'han de mirar amb molt de carinyo, perquè crec que també des d'aquí hem de donar l'enhorabona a totes aquelles persones joves que s'han mirat amb elles i en tantes altres, i que ara agafen les riendes per poder pues, treballar la pagesia. Un món tranquil, allà on no sé quina de vosaltres deu, no cal mirar el rellotge, però sí que hi ha una pressió de la feina a fer. Els animalets mengen cada dia. La terra necessita ser regada per poder tenir un fruit. Per tant, jo crec que són elles les protagonistes, per això crec que les seves paraules són les importants i les vivències, perquè jo puc parlar per veure com me parlaven el meu predins, que també se dedicaven al món de la pagesia, com tothom, però elles sí que han estat unes dones exemple a seguir, exemple de valentia, exemple de dedicació i exemple que són dones empoderades.
1: I d'escoltareu més detalls sobre tot això demà, però m'agradaria conèixer un poc la vostra història de cadascuna. No digueu tot el que contareu demà, perquè si no vendrà la gent, però on heu fet feina? Què heu fet vosaltres, per exemple? Margalida, pots començar tu, si vols.
0: Jo no he estat a la Serra de Tramuntana, però el meu predins i la meva madrina, els tios i tots tenien finques a la Serra de Tramuntana. I, clar, jo anava molt ajudar-los, perquè jo som pagesa, m'agradava la pagesia, i ja anava de ben joveneta. Jo me'n vaig anar a estudiar, i llavors, quan vaig venir d'estudiar, volia seguir la pagesia. I els meus tios i els meus predins, temporada d'oliva, temporada de coí, sempre me deien, au, vendràs, i jo me n'anava cap allà. I en uns Rafals, que uns estaven a Can Conquestí i l'altres estaven en uns Rafals. En uns Rafals tenien moltes dones de coí, sempre hi havia 5 o 6 dones segures o 7. I jo sempre, el tio me deia, Nina, perquè me deia Nina en ver de Maria Lida, Nina, vine amb jo, perquè terrem molt i avui coirem a dins el serellai o coirem dins les encletxes. I perquè m'agradava molt el que era molt fred, això era sí, que aquesta feina era molt freda. El primer que feia el meu tio era encendre un follerou de matí per les dones en què l'han tirat molt les mans, coint oliva.
1: Això ho expliques en un documental també, sí, veurem sí, qualque foto, sí. I bé, no ets l'única que parla de neu i de nevades en aquest documental, però bé, seguirem, perdona, Margalida.
0: Sí, no, i llavors, és clar, jo, com que som mer de pla, mos dedicàvem a fer hortalissa, i jo tot d'una que vaig tenir el carnet de cotxe me n'anava a un mercat el cudi el diumenges i el dimarts, llavors ho duia a botilles en un port de Pollença. Ben que dic que està més de pla, elles coneixen més la costa, però jo he fet feina a cada part, ben que dic que tant m'agradava el pla com la costa, és això, però ma mare va haver de viure en un pla i jo tenc les finques del pla, ben que dic que estic contenta d'haver fet aquesta feina fins ara i encara ara, perquè no m'ho retirat mai de la pagesia.
1: Això t'anava a dir, que xerraves en passat, però quan vàrem anar sí, a la teva finca a gravar, te vàrem veure que t'enfilaves per agafar garroves, sí, també des que agafaves olives, que feies de tot.
0: Encara de tot.
1: No t'has retirat de la pagesia.
0: No he retirat, no. I a més que m'agrada, i mentre ho pugui fer, si Déu vol, ho faré.
1: I a més que teniu teniu bona feina allà, teniu moltes plantacions, teniu moltíssimes coses i,
0: sí.
1: I bé, fins que puguis, quan tu dius, seguiràs enfilant-te per agafar la roba.
0: Sí, senyor,
1: no?
0: Fins que pugui.
1: Molt bé, i Antònia, m'agradaria també que ens contessis un poc la teva història.
4: Jo no havia estat mai en un camp, bé, anava a collir moltes en un pla, perquè m'agradava també, però oliva no havia collit mai. Quan me vaig casar, me vaig anar a viure a la muntanya, i allà vaig collir oliva. M'encantava. Avui en dia encara en collim perquè em van sembrar i és que disfrut de collir oliva jo. I tot el que diu una Margalida, Arbera, tot ve del camp. I el que deia una Joana, s'ha de cuidar el camp perquè si no, no menjarem. Perquè si no cuides els animals, no, si no tens menjar per donar-los, no pots viure. I tot és una cadena.
1: És una roda,
4: que
1: no?
4: De, sí, és una roda que l'han de cuidar molt bé.
1: Molt bé, i també tenim en Catalina que ens conta la seva història en un documental i amem, conta'm un poc què està la teva vida a la pagesia.
5: La meva vida va ser un poc trista la darrer, perquè se va morir un home i jo vaig quedar tota sola a la pagesia. Vaig estar 5 anys tota sola, tota sola, tota sola. Hi havia 3 pans de neu, havia d'anar a donar menjant els animals, havia de passar per dir la neu. I si era un vespre i era fosc, havia d'anar a donar. Les truges, jo de queixes freno porcells avui. I a la nit m'aixicava a la una, això, anava a veure les truges, si havien fet porcells, amb una pila, perquè era lluny aquí mateix. I mirava si l'havien fet, li llevava porcellets, la llevava ella, la paia banyada, li posava la paia xuta. I això per una dona, a la nit, tota sola, has de pensar. Però jo ho havia de fer perquè no tenia ningú que ho fes. Sallava el faus, que l'Antònia m'ha vist moltes vegades, sallava el faus a la fosella, i llavors dins un llençol ens m'enduia les truges rossejant amb una senaia. Això ells passant en Martí 50 vegades em deia no ho facis fent dos i no et duràs tant de pes. Una vegada un berro va entrar dins la soll i l'home era viu i el va mossegar. Li va tallar la primera engronçada aquí damunt. I llavors dins l'incle, aquí baix, li van posar perquè se'n van endur Inca i a Inca no van voler tocar. Llavors vam anar a una clínica que era a Inca, però de Paco. I li van posar 20 i pico de llafes a de dins i 30 i pico a damunt. I jo llavors sí que havia de fer tota sola, tota sola, tota sola.
1: Tot això demostra també la feina que molta gent a la millor no coneix, que se pensa que tot depenia de l'home a la finca, però el que tu dius, vares haver d'estar 5 anys o...
5: Civil, la Guàrdia Civil me va donar un bon consell, perquè que nostre hi havia dues escopetes, però jo no tenia llicència, perquè la tenia el meu home i jo no tirava mai un tro. Me va dir, Catalina, ves i te fas la llicència de caça. Tu tens les escopetes. Si un dia te veus apretada, que vengui qualcú, tira-li, però procura matar-lo. Sí. Diu, perquè si el mates no te passarà res. Ara, si això m'ho dona xerra, perdàs. Això la Guàrdia Civil me donava aquest això i vaig anar en un moll, un metge me va fer el que m'havien de fer, llavors vaig anar al quarter, me van fer la llicència de caça i tenia la llicència de caça de dues escobotes en marxa.
1: Això a quin any va ser? Més o menys?
5: Bueno, ja fa un parell d'anys, perquè el meu home ja fa 30 anys que és mort.
1: i d'en Fan Parell, perquè també, com deia la Margalida, fa en aquesta època dones amb, amb carnet de cotxe no n'hi havia moltes, dones amb llicència d'armes tampoc n'hi havia moltes, i el que deia, que a Pics la gent se pensava que la finca depenia de l'home, però la dona, com s'haurà en aquest documental, també té un gran paper. I com ho veus avui en dia, les dones d'avui en dia? Teniu netes, coneixeu gent, dones que se dediquin a la pagesia? Ha canviat molt això?
5: Sí, ha canviat molt, però ara va menys, perquè ara se torna a alçar. Jo tinc un net que va estudiar a Madrid, va estudiar una carrera. Quan va acabar la carrera, resulta que aquí a Mallorca no hi havia de lo que ell havia estudiat. I se va posar a fer feina amb son pare, que feia de fontaner. Però llavors se va alçar pagès. I ara és pagès, no?
1: És una, crec que era una Margalida que ho deia en un documental, que és una vida feliç, no?
0: Sí, sí. Jo, d'odor fills que tenim, no n'hi ha cap de pagès. És tant així que no ho puc dir, però jo crec
1: que això és perquè fan massa feina, tu no els deixes res.
0: Jo crec que les finques són nostres, tenen la maquinari, ho tenen tot, supos que quan jo no pugui la cuidaran. Ben que dir que el meu home tampoc no era pagès i li encanta. És tant així que el que és, però bueno, és molt dura la pagesia, la veritat, no, senyora, com diuen,
5: però ha d'agradar,
0: i ha d'agradar molt. Però jo crec que els enlots sí que n'hi ha que tornaran a arrencar la pagesia ara, però dones són sinceres i són dones, però crec que costarà molt, molt, molt, molt les dones
5: sí.
0: Tornarí.
1: I per què creus que en un temps, quan les dones a lo millor no tenien tant de drets o tantes oportunitats, hi havia més dones pageses que ara, que se poden dedicar a lo que vulguin?
4: Aposta, perquè avui en dia te roben altres feines i no han d'estar esclaves en un camp, perquè el camp, el que han dit, té bona vida perquè no has de mirar el rellotge, però també té les altres en contra. Un animal, tant si fes com si no, l'has de donar menjar i aigua, no pots abandonar. Les terres també, has de cuidar la terra, quantes hores, te'n pots anar de viatge, però qualcú t'ho ha de guardar, tot això, perquè no pot deixar menjar per tant de temps en els animals.
5: No.
4: I això de joves, jo crec que tampoc no n'hi ha tants que s'hi facin ara.
5: Ja.
4: Nosaltres també tenim tres fills i no n'hi ha cap que ho faci de pagès.
1: Clar.
4: I el Martí ho de dins i li encanta el meu home.
1: Ha de ser una dedicació exclusiva, no?
4: Sí, jo crec que tothom ha d'anar per allà on li fa més gràcia, però en el camp n'hi ha menys.
5: Jo m'agrada molt.
4: No, jo també m'agrada. No feia el mateix que vosaltres sembrava i feia de tot, i jo coïa i havia de procurar tenir menjar, el que tu dius, de la neu, perquè allà dalt estaven veïnades. Si no preparaves per tota la setmana, si te feia una nevada, què fèiem?
5: Sí, no.
4: Havies de tenir un bon rebost i pensar el que havies de comprar. I sense neu, si te venia qualcú, també havies de tenir menjar preparat.
1: Això, Antoni, ho comptes molt bé a
4: també
1: aquest documental.
4: També ho vaig contar, sí. Massa greu, perquè ara dic que no comptes amb molta cosa.
1: és igual.
4: Però m'ha sortit així.
1: Això és un detrás de les càmeres, no? Que se diu. Sí. Però bé, idò, creus que és per aquests motius? Que ara les dones tenen més oportunitats i per això no se volen sacrificar en aquesta vida, no? que com deia, és una dedicació exclusiva, que s'ha d'estar amb els animals gairebé. No sé si eres tu també, Margalida, que deies que quan anàveu de vacances havíeu de pensar en els animals perquè han de menjar cada dia. I,
4: sí, sí.
1: I com ho fèieu, clar, perquè havíeu, eren com un fi petit que no se feia gran, els animals, no?
0: És això. Jo, gràcies a Déu, estava amb mon pare i mon mare i ells quedaven, i però també els agradava sortir. Ben que dir que un dia es quedàvem uns i un dia es quedàvem uns altres. I si jo me n'anava, pues ells quedaven. A lo millor no podien anar a un mercat com el que jo feia, ni tot això, però la finca i els animals seguien endavant, ben que dir, que no hi havia problemes. Però t'havia d'organitzar, molt ben organitzada, perquè les feines de la pagesia s'han de fer quan toquen.
5: Sí.
0: Perquè llavors es penses, o demà plourà, o després passarà la lluna per sembrar una cosa o l'altra, perquè també se mirava molt en les llunes i coses d'aquestes. I claro, t'havies d'adaptar i sempre havies de tenir una organització. No podies dir, no, avui posem, no sembraré, però demà plovia. A lo millor no podies llavors sembrar fins al cap de 4 o 5 dies. Ja a lo millor hi havia una altra cosa que fer. Tot és una roda que t'has d'organitzar molt ben organitzat. És això, la pagesia.
1: Com deia n'Antònia, no hi ha rellotge, és una vida tranquil·la, però has de viure en un ritme de
4: pagesia. Sí, els animalets no coneixen si és festa ni dia faner. Les persones diuen, no, avui és festa, no aniré aquí a fer feina. Però els animals, tant
1: cada
4: si festa com si no, han de menjar.
1: Com si és festiu, sí, com
4: si
1: no ho és.
4: Sí, sí. I això de deixar l'oci te'n vas de viatge, sempre tenc qualque amic que te pot cuidar. Si ho fill no poden, els amics t'ho fan.
1: Clar, Catalina, tu tenies ajuda de gent també, a més del teu home, per...
5: Sí, jo tenia ajuda, poca ajuda, però jo me defensava.
1: Tu tota sola t'abastaves,
5: no? Jo l'única cosa que tenia, ho veïnats, Antoni i Martí.
1: Ja, sou i... veïnats, a més.
4: Som a prop.
5: Veïnats, sí. Jo, no molt a prop, però vamos.
4: Sí, però sempre passava per davant de seva.
5: Cada dia passaven...
4: I li demanaven com estava,
5: Martí,
4: si volia...
5: Passàvem, que necessita res de la cooperativa, sí, d'un un sac de maïs o un sac de lo que sigui per als animals, perquè no sé si plorar i trender ja reserves, i en Martí lo cotxo passava i m'ho deixava, perquè jo no tenia cotxo, jo només tenia un mobilet i no. Però quan meu home se va morir, la senyora de Can Marc, que era la senyora que jo tenia, me va posar un xòfer. I aquest lot era un guarda d'allà, de les seves finques. Aquest lot, la senyora li va dir, si ha d'anar a la peluqueria l'has d'acompanyar, si ha d'anar a un funeral l'has d'acompanyar, si ha d'anar a un dinar l'has d'acompanyar, sempre, sempre has d'acompanyar aquesta dona. I sempre.
1: Com una marquesa, allò, no?
5: M'acompanyava per tot. Tant si havia d'anar a una festa, com si havia d'anar a cercar menjar, tot. I, en fi, aquest lot i la senyora me va ajudar molt.
1: I has dit una cosa molt interessant, que bé, éreu veïnades, però també és una de les coses que se parla en aquest documental, que feu xarxa entre totes, vos coneixíeu, no? És a dir, no vos heu conegut d'ara de nou, sinó que coneixeu a tothom.
4: Ja fa molt d'anys.
5: N'Antoni fa molt d'anys.
4: I la Margalida també.
5: Sí. I la Margalida també.
4: Som com a tres germanes.
5: Sí.
1: És a dir, tots...
5: Però la Margalida no la veig tant.
4: No.
5: Però ells, com que passaven cada dia per aquí, i jo estava aquí, i els de veure, s'aturaven.
4: I si no era el que fes, te venies a nosaltres, quan no tenies el xòfer aquell.
5: Sí, quan no tenia el xòfer, quan tenia el xòfer ja no. I qualque vegada vespre anàvem a sopar que seva, i qualque dia venien a... Bé, molt passava.
4: Com a veïnats, sí, d'un temps. Perquè avui en dia érem
5: famílies.
3: Fèieu xarxa entre vosaltres i éreu... Això és una de les coses que crec que en la nostra estimada Mallorca i el nostre estimat poble s'està perdent. Aquest veïnadatge, aquest compartir entre veïnades.
5: Sí, sí.
3: I també perquè a l'alta muntanya, podem parlar de la tramuntana com a alta muntanya, parlant de veïnats, però no és aquest veïnat que tens a davant de la porta, vull dir... Han de travessar finques per arribar aquest veïnat. Parlau de ser veïnades, però hi havia distància entre una i l'altra.
5: Que hi havia,
3: ja no en parlem.
5: 6 quilòmetres,
4: no
5: sé.
4: No tant.
0: Llavors, anaven a peu per tot.
4: Sí.
0: El carro, amb bicicleta, si en tenien, també hi anaven. Avui mos reunirem a Can Antònia. Avui mos reunirem allà de Sà, perquè jo, la nostra família, estaven en Urrafals i a Can Conquestí. Nosaltres estàvem a Campó, mira, a la carretera de Llanaire, i baixaven els dissabtes per fer la juerga, per sopar, perquè així s'ajuntassen i tot això, allà no sé què, ben que dic, se traslladaven molt i no els hi feia peresa, a peu, en carro, així com fos, al carretó, també. Ben que dic que no teníem peresa. Ara nosaltres hem d'agafar cotxe, però no era el mateix a peu o a carretó que agafar cotxe. Sí. I la distància l'havien de recórrer igual. Ben que dic que... Perquè jo, el meu predins, estaven a Vall de Mosa, a la Cartoixa, i feien hortalissa, i se n'anaven un missatge i un fill en los carros un darrere l'altre a fer mercat a Palma. Ben que dir, de Vall de Mosa se n'anaven allà, ja se n'anaven a la nit, i arribava allò a les hores del mercat. És a dir que era totalment diferent, sí. Però vivien bé, i la gent la veia contenta. Llavors, si vols, la veien més contenta que ara.
1: I creus que la gent seria més feliç si dediqués una part de la seva vida a tenir el seu campat? Bé, que això és un altre, que poder tenir un terreny, poder comprar-se un terreny és molt més difícil, però creus que seria més feliç si dediqués una part del seu temps, de la seva vida, a la pagesia, a tenir una horta, a tenir animals?
4: Jo crec que si els agradat, sí. Si els agradés...
1: T'aporta coses.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que sí, que els faria feliços.
5: I llavors els alluts varen fer que per Pasco feien el seu pas. I alluts el varen llevar el seu pas i feien...
4: Anaven a les finques.
5: A les finques.
4: A fer a peu.
5: Sí, a peu.
4: Cap a les finques.
5: I els únics que eren més perjudicats... i content, més content, era ells, Martí
4: i vosaltres,
5: i tu i jo, perquè vosaltres un any ho vam voler fer, però lo de més no, ja se va acabat, però nosaltres vam seguir fins que jo me'n vaig anar, sí. I ells em van anar, i...
4: però era molt guapo perquè baixàvem cap allà amb monges tot,
5: sí,
4: el dia,
5: tot, a peu. Nosaltres mateixos
4: havien
5: de venir barques, havien de venir barques, però jo quan ho tenia tot
4: arreglat
5: me n'anava lluny a peu, i jo estonava d'allà amb ells cantant peu. I jo i taules posades allà a la clasta,
4: sí, sí.
5: I pambolis i formatge i sobrassada, era bé el que teníeu.
4: Era molt familiar allà.
5: I allà on tenien sempre més gent era a Son Colom i Ubarca, perquè les altres venien poquetes.
4: Sí.
5: Es van inventar,
4: sí, sí, sí.
5: Però allà sempre, i a Ubarca no en parlem, tot ple, perquè ho que mereix i tot, de les del restaurant de Lluig davallaven tothom.
4: És que hem de pensar que Lluig antes era molt diferent també d'ara,
5: sí,
4: era
5: sí.
4: Molt familiar,
5: sí.
4: Lo que dèiem de veïnats allà tot el poble morfèiem,
5: tot el poble
4: morfèiem en tots, com
5: de
4: si
5: Lluig,
4: fossin
5: tot
4: una família,
5: família. No estaves bé, ja tenies un capellà,
1: sí, un micro, Catalina, així que si no se posen.
5: Ja tenies un capellà per donar-te, jo no, sí. Vaig estar bé, les monges de, no, tu no pots fer res, tu només has de caminar un poquet i no res. Elles quan havien acabat de dinar davallaven dues monges de Lluig a peu, una me feia un ranc si estaven mostells i això, l'altra feia la cuina, m'agranava, me fregava el banyo, tot. Quan estaven llestes el meu home el cotxe els duia cap a Lluig. Això, ara, no hi ha monges de Dolego, però si hi hagués monges tampoc no ho farien, crec jo, encara.
4: No, jo crec que tot ha canviat, també.
5: Sí, les monges, sí. Han tornat també un poc, pot senyores.
0: Com
5: ara
0: tot,
5: no n'hi ha.
0: Com tot, com tot no, perquè nosaltres també per Can Pou, les monges d'Humoll venien en lo que ratet i els hi donaves sempre de lo que tenies, si, bueno. Si era ten hortalissa els hi donaves qualque cosa, si era més en d'hivern una altra, i sempre, sempre tenies per donar-los-hi. Igual que la Guàrdia Civil també passava un pic cada mes o cada tres setmanes, més o menys.
4: Per allà dalt també, venia a fer la passadeta,
0: sí,
4: no hi havia res de nou, i berenaven amb nosaltres,
5: sí,
4: i el petit,
5: sí.
4: També venien allà dalt. Eren coses que havien fet antigament i ja s'han perdut.
5: Però ara la Guàrdia Civil...
4: Tot s'ha perdut.
5: Ja, llavors la Guàrdia Civil mos coneixia tots.
4: Sí. Sí.
5: I ara la Guàrdia Civil passa per de vora i no mos coneix.
4: No. És tot que ha canviat.
5: No ho poden fer, això.
1: Una vida...
4: molt diferent.
1: D'un altre temps. I bé, Joana, nosaltres hem conegut totes les històries d'aquestes quatre dones que bé, nutriran la, que eren per la posteritat de Pollença, i també te volia demanar, com a regidora, per què vareu decidir apostar sobre això i com ha estat?
3: A nosaltres ens va arribar aquesta pel·lícula, aquest llargmetratge de les dones d'Ubirineu, I parlant amb el productor d'aquesta pel·lícula, pues vaig pensar, m'estava parlant de com vivien les dones en el Pirineu, a l'alta muntanya i tal. I jo vaig pensar, d'acord, a Barcelona, a la zona de Catalunya, aquestes dones treballadores, valentes, que varen saber sortir endavant, subsistir amb una economia complicada i dura, com bé heu dit, també alegre, també feien xarxa, i jo vaig pensar. I les nostres dones que treballaven a la tramuntana, també dones valentes, dones que han fet xarxa entre elles, i avui mos podrien contar elles també la seva història. I en les dues històries he vist similituds molt clares. A veure que, segons el lloc allà on has viscut, la terra té unes característiques diferents, les vivències i la cultura. Però totes vosaltres, tant les unes com les altres, parlau de fer xarxa entre vosaltres, aquest veïnatge que hi havia entre vosaltres, que éreu veïnes, que hi éreu quan vos necessitàveu, i també una realitat dura, com bé ha dit Catalina i tal, una realitat dura de feina, de treball, de resistència, i jo m'atreviria a dir també de resiliència. Per tant, jo crec que des de l'àrea sempre hem intentat mostrar la realitat de la dona, perquè la dona sempre ha fet feina. La dona, diuen, és que la dona que el temps no feia feina. Sí, la dona sempre ha fet feina i molta. El que potser no ha estat tan visibilitzada o no ha estat ben remunerada. Per tant, jo crec que la dona, això és l'imatge que hem de donar, la dona pollencina sempre ha estat una dona molt fanera. La dona sempre ha fet feina. Ara bé, si socialment se li ha reconegut la feina, això ja és un altre tema que ja en podríem parlar. Però jo me quedo amb una cosa, amb l'orgull, amb aquest orgull tan extraordinari, i jo, el meu orgull d'haver-vos conegudes, i l'orgull de vosaltres, de que vos sentiu com a dones pageses, dones que heu treballat la terra. Com a mestre, què puc dir? Totes les coses que se fan amb un creant de forma creativa i que parteixen d'un mateix i que surten des de dins, és èxit garantit. I mos fa créixer nosaltres també. Vosaltres veieu créixer el que sembràveu, veieu créixer aquell animal que dia a dia li donàveu a menjar, i veieu que podríeu subsistir les vostres finques. Això com a persona mos fa créixer moltíssim. Per tant, jo crec que vos han de mirar, vos han de conèixer, i que millor manera que poder fer aquest petit curtmetratge, que ja m'agradaria que tingués... Teniu tantes coses per contar que jo no me vull quedar només amb aquest curtmetratge. Vull dir, m'agradaria pues, poder conèixer moltes més coses i que aquestes coses se poguessin transmetre de generació en generació. Perquè d'aquí un parell d'anys, me dol moltíssim dir-ho i me sap molt de greu dir-ho, però d'aquí un parell d'anys la gent no veurà la pagesia ni coneixerà la pagesia en primera persona. Per tant, vosaltres quedareu en primera persona explicant la vostra experiència, que l'experiència de tantes i tantes i tantes dones hagin fet feina en el pla o hagin fet feina a la muntanya, però les nostres predines, les nostres mares, no és el cas de la meva mare, però la meva predina sí, i les meves dues predines feien feina en el camp, i era lo natural. Per tant, un homenatge a totes aquestes dones, tant les que hi són, com les que no hi són, com les que també ho han fet i no entren en aquest curtmetratge, perquè sou quatre dones de Pollença i quatre dones de Catalunya. Per tant, vos vull donar l'enhorabona per tota la feina que heu fet, i les gràcies a la ràdio per posar les vostres veus aquí, que són molt, molt importants.
4: Gràcies a tu també, gràcies, que ens has triades a nosaltres, sí. I així podem explicar un poquet de tot.
3: Vosaltres sou la veu de moltes, moltes dones de Pollença.
1: Has triat bones protagonistes, jo, Joana?
3: Sí, són dones... bueno, he tingut el gust de poder-les conèixer una mica més, i ja ho dic moltíssim. Sempre me queden ganes, perquè les persones han d'aprendre a fer això, a fer xarxa, i sobretot fer xarxa entre generacions, perquè mos podeu contar tantes de coses, i jo ja no som una joveneta, però sí que puc aprendre molt, i aprenc molt de la gent jove, però també aprenc molt de la gent major, perquè crec que ens hem d'obrir la ment i no pensar que les nostres generacions són les que ho saben tot, i ho dic per la generació de les meves edats i tal. Sempre hem de mirar cap a la gent jove que té una formació avui en dia extraordinària, i també hi ha dones extremadament valentes que lluiten i tal dins mons complicats. I també les dones que ara sou vosaltres, que si me permeteu que parli d'una tercera edat, d'una segona edat, pensant en Jesús, dones que heu estat molt valentes i heu sabut tirar endavant i no deixeu de posar la vostra veu enmig. No, contau-ho, perquè la vostra experiència és la real. Si ho conto jo, no té la mateixa força, no ho he viscut, no ho sent com vosaltres.
1: I a més, Joan, perdona.
5: Jo un any vaig dir a un meu home, m'has de comprar un bou. Que has de fer un bou? Tornaré gros, jo el cuidaré. Bé, em posaré, però m'ha de un bou, petit. El vaig posar dins la païssa, allà, que només del cul del bou aquí, només hi havia un pam. Va tornar gros. Ho veig anats de més a lluny, diguem, l'amo de mossa...
4: Quan estaves a Femenia? Estava a Femenia?
5: Sí, se'n reien de jo, perquè jo havia fet comprar un bou. I tot serà pallaringo, tot serà magre, tot serà magre. Jo ni piu. Venia l'amo de mossa, senzilla, perquè jo d'un mort no vull xerrar. Però ell ha de sortir. Me va venir. Talina, me mostres el bou? No. No. A ningú vaig deixar el bou. El bou li vaig posar un nom. I quan ningú era baixa fosc, el treia per la clasta. Però a Llaure el cridava i venia darrere jo. Aquest bou, quan va... la venedor vaig dir el meu home no hi anava bé, ni donava la menjada, sé que jo no hi fos, li donava menjar, però va dir jo de bou no me vull res, bé, ja el cuidaré jo. El vaig cuidar ben cuidat. Llavors va venir l'hora que els envien de dur perquè era gros. En Tomeu Cucuia, que la millor el coneixeu, ja és mort, aquell va venir a cercar el bou. Un dia que va venir a cercar el bou, la paret, tots estaven d'oveïnats a mirar damunt la paret, perquè se creien treure pallaringos. M'ho deien, això tot serà ossos. Aquest bou va pesar 1.200 quilos. Vaig tenir un premi. I això, llavors se'n reien, no se'n reien, però... Deien que la Catalina tenia un bon ull de cuidar un bou així.
3: Sempre dubtaven de la dona, que la dona no
5: dubtaven
3: fos capaç de...
5: Dubtaven per així, que una dona no podria criar un bou. Jo vaig criar un bou de 1.200 quilos. Se'n va endupar-me.
3: Catalina, això ho heu de posar en valor, perquè avui també hi ha dones, i ara que m'agirva i dones de ciència en aquest altre costat, dic que les dones sempre han hagut de demostrar que són capaces de... El fet de néixer homes ja pareix que tenen unes capacitats, però nosaltres ho han hagut de demostrar. A dins molt de mons, dins molt altres àmbits, també els hi ha passat això. Estic segura que si parlar són de dones, dins la ciència dirien que ha hagut de demostrar que som tant o més capaç que un home. Si parlássim amb dones que estan, no sé, dins qualsevol altre àmbit, vull dir, dins un món sanitari, també sembla que a lo millor els homes tenen, no la part d'infermeria, que està més donada a les dones, però a lo millor el camp de, un neurocirurgià, quan podria ser perfectament, ja ho deim en nom d'home, quan podria ser en nom de dona, una neurocirurgiana, o no sé, mil àmbits que sembla que la dona ha de demostrar la seva capacitat, quan la té, i la té tan innata com la pugui tenir un home. Tu, aquest exemple d'un bou, jo crec que el guardaré sempre pensant en la possibilitat que té.
5: L'amo de mossa li va caure les llàgrimes i se'n va anar i no el va veure més en bou. Se'n va anar cap a casa seva. D'empaillit de lo que m'havia dit i lo que va veure.
4: Sí, sí.
5: Que no va veure tot pell ni ossos, sinó que va veure
4: Popa.
5: Call.
4: Popa.
1: I va bé, de tot això que estan parlant, recordant que hi haurà un documental que serà aquest dissabte a les 6:30 a les, no sé, l'acte del Port de Pollença, i com se desenvoluparà aquesta projecció?
3: Vindrà el productor de la pel·lícula que es fan a les dones del Pirineu, que són aquestes dones de muntanya que li diuen ells. Òbviament hi serem, i seran totes les persones per acompanyar-vos. Està convidada tota la ciutadania a venir. Passarem pues un petit curtmetratge que hem fet de vosaltres, que vos vàrem gravar, i passarem aquest curtmetratge, i llavors es passarem en l'altra pel·lícula, i després hi haurà un petit debat per si qualcú vol aportar qualque cosa o vol fer qualque aclariment. I òbviament les protagonistes de Pollença sou vosaltres quatre, na Catalina, na Antònia, na Maria Lida i na Jesús, que mos deu sentir si pot des de Menorca, i que lluitarà per demà poder hi venir. Esperen que la meteorologia ho permeti.
1: I ara, ràpidament, Joana, jo volia dir també que una part de que la gent no pot sentir, que bé, en Pablo, que és aquest lot que ha gravat i que ha muntat tot el documental, ha intentat transmetre's la màgia que hi havia quan anàvem a casa vostra, quan mos explicava aquestes històries. En el cas d'Anna Margalida vam anar a casa seva, en el cas d'en Antoni mos va dur coses que fèiem, en tu, Catalina, no, jo no hi vaig poder ser, però també en Jesús, quan vam anar a la Cabreta, és tot, ho pots viure des de dins, no? I és una cosa que s'ha intentat transmetre amb aquest documental, que ja l'hem vist nosaltres, Joana.
3: Sí, vist.
1: I vos poden dir que...
3: Molt de carinyo l'ha fet en Pablo, moltíssim de carinyo.
1: També hem de donar crèdits a en Pablo, que ha fet una feina.
3: Moltíssim.
4: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a en Pablo per la gran feina que ha fet, i que vosaltres li vareu saber transmetre aquests sentiments, perquè el que jo he vist que ell ha fet s'ha de fer a partir de sentiments, i això ho vareu transmetre vosaltres quatre quan li parlàveu, per tant, i més sempre hi havia el comentari, quines grans persones, quin gustet que han passat, que sí?
1: Sí.
3: Bruno, cada
1: era com anar d'excursió a Cala Pradina, però amb pradines diferents,
4: no? Sí. Gràcies.
0: Ho vareu contar i ho vivi jo. Que crec que totes ho senten el mateix.
5: Sí. Jo vaig tenir una brega molt grossa amb un guàrdia civil, però un guàrdia civil que era més que un guàrdia civil, de l'alto. Li vaig dir de tot i molt, perquè ell m'ha dit de tot i molt. M'ha dit de tot, mira lo guapa. Però jo el vaig treure de fora, de la casa, i em van dir, aquesta te cercaré a l'io. Vaig dir, un que ha de néixer, un que m'ha de fotre jo, encara he de néixer.
4: Sí.
5: Talment.
4: Sí, sí, sí.
5: I va ser així que me'n vaig anar i m'ha feu per mi d'armes, dic que vengui aquest senyor i veurem qui guanyarà.
1: Sí, sí. I d'un altre exemple, que no, les dones de Pollença eren valentes, no, tenien, no, i tenien caràcter i força. No, ja ho veig, això puc dir.
5: I va dir, mem, perquè volia les claus de Coscona. Coscona estava arrendat. Una cosa arrendada, no hi pot entrar ni un senyor de la finca. Això m'ho van ensenyar amb molts anys. I me venia amb dos més, dues dones i els dos, perquè li he donat la clau per 4 dies estar allà. Jo li vaig dir, ni morta, ni morta. Me va dir el que no diuen en pores, de tot. Però jo li deia més, no m'ho feia gent de por. Diu, puc telefonar a no que la tenen arrendada? Dic, sí, que hi ha el telèfon. I va telefonar. I la Mont Llorenç, que és el que tenia arrendada, diu, Catalina, tu ets la madona de tot, fas el que tu trobis que has de fer. Dic, he dit que no, he dit que no. Diu, i llavors s'hi va posar d'això de comptable de la senyora, privat. I també m'ha dit, Catalina, i en la Guàrdia Civil? Dic, me toca el collon de la Guàrdia Civil i tots els que li van darrere.
1: I amb aquesta historieta, que podríem fer un documental, acabem i bon anar amb les notícies. Moltes gràcies a Ana Jesús Canovelles, a tu, Antònia, Catalina, Margalida i
5: això no
1: i
5: ho posi, però...
1: No, molt bon dissabte, moltes gràcies.
3: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
6: Els banquets de capitals de la barriada de la Soledat han passat avui a disposició judicial. Connectem ja per conèixer la darrera hora amb els jutjats de Via Alemanya. Carles Escolan, bon dia, conta'ns.
7: Bon dia, doncs els 13 detinguts quedaran en llibertat amb mesures cautelars i sense fiança després de que s'hagin negat a declarar davant del jutge, com també van fer-ho a seu policial, on han estat 48 hores als calabossos, i per tant doncs quedarà el Pablo lliure i podrà retornar al seu domicili. Això sí, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibició de sortir de l'illa de Mallorca.
6: Gràcies, Carles Escolan, en directe des d'aquests jutjats amb aquesta novetat, aquesta informació de darrera hora. Els 13 detinguts, entre ells el Pablo, han quedat en llibertat després de negar-se a declarar avui davant el jutge. I anem amb més qüestions, perquè el Consell de Mallorca ha reclamat a l'ONU la protecció dels menors sahrauís que viuen a l'exili, als camps de refugiats de Tindouf.
8: El president de l'IMAS ha destacat avui que la resposta internacional ha d'abordar, diu, tant les necessitats humanitàries com la resolució política d'aquest conflicte. Ha demanat un referèndum d'autodeterminació perquè el poble sahrauí pugui decidir el seu futur. Escoltam Guillem Sánchez.
9: És hora de actuar. Actuar per garantir unes condicions de vida dignes al poble sahrauí. Actuar per proteger sus derechos i sus libertades. I actuar, finalment, para hacer posible una solución política justa, duradera y conforme al derecho internacional, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro.
6: I la patronal FEDECO ha recorregut la transformació d'un miler de places en zona blava en estacionaments exclusius per a residents al centre de Palma. Concretament, és una reducció de més del 80% de les places que fins ara són zona blava, estan, per tant, obertes a tots els vehicles, i que ara, a partir del 1 de gener de 2027, es convertiran en zona de residents. És la zona que hi ha entre avingudes cap al centre, que ara són zona blava, passaran a ser només per residents. Això ho critica AFEDECO perquè asseguren que perjudicarà el comerç de la zona. Joana Manresa n'és la presidenta.
10: Si ahora mismo para muchos clientes ya es muy difícil y costoso acceder al centro de Palma, con esta reducción de plazas resultaría prácticamente imposible. Lo que pedimos es que se suspenda la medida prevista para este enero. Queremos diálogo, datos y soluciones, porque un centro sostenible también tiene que ser accesible, vivo y capaz de mantener su actividad comercial.
6: I també de la plana estatal, novetats judicials pel que fa al cas Leire. El jutge Pedraza rebutja imputar per ara el PSOE, com demanava el PP poques setmanes abans de la campanya electoral.
8: L'Institut de l'Audiència Nacional, que investiga una suposada trama per entorpir la justícia, liderada per l'exmilitant socialista Díez i també per l'exsecretari d'Organització de la Formació, Santos Cerdán, ha acceptat els arguments de la Fiscalia Anticorrupció i ha decidit que, encara que hi ha indicis d'actuació del PSOE, la seva imputació és prematura perquè, assegura, queden diligències per practicar.
6: I el Partit Popular ha acceptat el cara a cara amb Pedro Sánchez. Pedro Sánchez i Feijóo, proposat per Mediaset, planteja que celebra més el 16 de novembre. També asseguren des del PP participarien en un debat amb tots els candidats, també en aquest cas proposat pel grup de Telecinco i 4, i es celebraria el 26 de novembre. Recordem, però, que l'equip d'Alberto Núñez Feijóo han rebutjat de moment participar en les fórmules que havia proposat Televisió Espanyola, també en aquest cara a cara entre el president espanyol i Feijóo pel dia 16 de novembre. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
11: Més informació a ib3notícies.com.
12: A Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Tenim un altre gegant, la Nicole Mai, un divendres sí, un divendres no, toca Minut de Ciència, i ja és amb nosaltres. Nicole, bon dia, com va?
1: Bon dia, va molt bé, després molta alegria, després, després de sentir el, aquestes dones pageses fantàstiques, realment, i les finques on eren, i tot, tot el món que és, coneixo Ariane més, perquè... per les pageses que van ser criades allà i que són veïnes meves ara, i realment és un món que màgic, no? Penses que és inexistent, però quan veus aquestes dones, diu, no, no, era real, i encara és real un poc.
0: I mos han quedat en ganes de més, però bé, ja anirem a veure el documental demà.
1: Sí, demà, home,
0: moll,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Fantàstic. Avui na Nicole mos duia una segona part.
1: Sí, de trasplantament, perquè vam parlar generalment l'interès, el cost, que se fa bàsicament... primer, tot se fa amb diners públics. Si se fa una clínica privada, n'hi ha poques que fan trasplantament perquè no, no tenen la qualitat, la qualificació, ni les ganes, perquè és d'una complexitat, una exigència que no, no poden assumir. Però lo, les clíniques privades que ho poden fer estan, se fan amb acords amb, amb un centre públic, i el cost sempre se paga amb diners públics, és a dir que no hi ha cap assegurança privada

0: que pagui aquestes coses, no? I és que tot se fa amb diners públics, i jo crec que és millor, perquè és tan exigent i
1: no
0: tant...
1: No, interessos.
0: I els resultats són tan fantàstics en la majoria dels casos, pues, mira, és un bé públic i, a més, és rentable. Si la gent se vol limitar a mirar el tema de diners i no la part humana, és rentable, ara ho comentaran. Just recordar-lo de fa 15 dies, perquè
1: sí,
0: ho oblidem
1: fem un,
0: molt.
1: Fem un resum, Nicole, sí. Un poc per damunt, perquè ho vas fer amb en Bruno.
0: Bueno, jo vaig dir que la... a veure, aquí el gran centre de transplantament, evidentment, és Son Espasa. Son Espasa. Hi ha transplantament que no es fan per el temps de vida, el temps d'ús entre extracció, implantació, extracció de la persona morta i transplantament a la persona que necessita és tan curt que és més ràpid i més segur enviar la persona a Barcelona, Madrid, València, bueno, on hi ha el teixit a transplantar. Eh? Però realment...
1: És més fàcil enviar la persona que el
0: teixit. Ràpid,
1: és més ràpid enviar.
0: Sí, sí.
1: Que vagi un malalt que l'òrgan.
0: Sí, sí, sí. Per exemple, per el cor, transplantament de cor. Eh? Per tant, aquí se fa essencialment pulmó, fetge, renyó, medulla òssea se fa moltíssim. Bueno, és dir coses que diríem que tens un temps entre la persona que se mor, que se sap que té teixit de qualitat, s'ha d'extreure i després identificar de la llista d'espera la persona compatible, pues, si hi ha un cor a Barcelona, val més enviar una compatible amb una persona a Mallorca, és més ràpid enviar la persona a Barcelona.
1: De
0: perquè el temps
1: serà?
0: És més curt.
1: Quant de temps hi ha?
0: No me'n recordo exactament, són poques hores. Per tant...
1: És a dir, que esperen un transplantament d'aquests un poc més complicat. De
0: sí,
1: cop,
0: no pots anar a viatjar a Xina ni a París, has d'estar localitzat. És això que te complica la vida si estàs a una llista d'espera. Però el fetge és més temps, el ronyó és més temps, se sap conservar millor. Un cop l'extracció feta, però bueno, hi ha el que hi ha. I el que no hi ha cap problema és el transplantament de medulla, o sigui... Transplantament de medulla òssea, per ser donant, el que s'ha de fer és just una punxada de, veure, a nivell sanguini, tenim un perfil, una caracterització dels paràmetres del sistema immunitari i quedes registrat. I quan una persona ho necessita, pues, fan una extracció de medulla òssea, ja està. I arribes el matí, tothom està content perquè has vingut, fa l'extracció de medulla òssea, que és un punxament, vas dir, fa 15 dies, que fa més mal el dentista que aquesta cosa, és a dir, la gent no ha de tenir por, i salvas una vida, és a dir, que... I això, sobretot, vas insistir que n'estem més donants. Encara hi ha donants, però no són suficients perquè la... Vivim més temps, evidentment hi ha més casos de necessitat de fer transplantament i, bueno, transplantament de medulla òssea s'han fet en 2025 92 transplantaments.
1: Son Espasas, aquí?
0: Sí, sí.
1: Són dades aquí.
0: 78 a Son Espasas i 14 a Son Llàtzer. És a dir que realment són operacions... tothom hauria de ser donant. No té cap justificació... No poder donar, primer fer una punxada per analitzar la sang i després donar medulla òssea quan hi ha una persona que ho necessita. Clar, si un ninet que té un càncer linfàtic perquè s'ha de morir perquè tu no vols patir, bueno, patir, tenir una petita extracció...
1: Però que és que, bé, és que ho vas explicar més en l'altre dia, però m'ho vaig perdre, que és molt petit el que s'estreu, és molt poc.
0: És poc, és dir, que tot està controlat, perquè clar, t'estreuen cèl·lules i després les multipliquen al laboratori, és a dir, no te treuen ni un braç ni res, és que és de rutina, per tant, hi ha cap risc, i clar, salves una vida, és dir, que convido tothom a apuntar-se, eh? Bé, bueno, de totes formes, Bueno, just per acabar, aquestes operacions, les 92 intervencions que s'han fet l'any 2025 de trasplantament de medula òssia, el cost del trasplantament, ni abans ni després, el que es fa, 12.300.000. Ja són diners. Els trasplantaments són diners. Són diners públics, vols dir, tot se paga amb diners públics. No hi ha cap... cap assegurança privada que ho pagarà. I per això, i, bueno, i el que se fa a clíniques privades també se paga amb diners públics. Bueno, ja també vaig recordar que Espanya és líder mundial en trasplant per milió d'habitants, però cada vegada baixa el nombre de donants.
1: Ah, sí? Anem a pitjor?
0: Sí, anem a pitjor. La gent se torna més egoista.
1: Però no serà simplement una falta d'una campanya un poc potent, recordar-ho
0: bueno,
1: a la gent.
0: Sempre s'ha de recordar, pues aquí a Radio Pollença ho recordem, que perquè un cop t'has mort, perquè te vols guardar el fetge? És que jo no entenc què faràs del fetge al cementeri, o al cor, o als pulmons, o als rinyons, és a dir que tot, la retina, tot, i jo no entenc. Per tant... I a més ho fan fàcil a Espanya, per una vegada que fan un tràmit burocràtic fàcil, a Espanya la llei diu que tothom no s'ha de fer cap inscripció oficial en vida, sinó dir-ho a la família, als amics, a l'entorn, perquè n'hi hagi dubtes, i la llei d'Espanya diu que totes les persones són donants en el moment de la mort, si no han expressat el contrari. Per tant,
1: home,
0: és fàcil.
1: I de com pot ser que...
0: Si la gent pensa que crea un problema a la mort, que la família pot ser reticent per una cosa o l'altra, pues, se pot fer el testament vital, apuntar-lo al testament vital, aquestes, les últimes voluntats, voluntats anticipades, posar-lo, i si no, també se pot demanar a son espasa o a l'Organització Nacional de Transplantament el carnet de donant. I amb això és una declaració d'intencions, que vols ser donant si te passa un accident, i bueno, tothom s'ha de morir, per tant, a la mort, pues, ets donant. Jo soc veia, no sé que podran aprofitar, però si poden aprofitar una cosa, que l'aprofitin, és que...
1: Eh? Bueno. Nicole, saps si s'aprofita molt de persones majors quan se mor una persona
0: sí, sí, sí, sí, de manera natural? Sí, perquè, bueno, igual per exemple, un reunió està funcionant bé, igual el fetge està bé, és que no sabem, per tant, entens? Bueno, o molt dos... O la còrnea, o retina, o... Bueno, és que... no sabem. Per tant, no costa res dir, soc donant, agafeu el que voleu. I després t'ho deixen bé, a més. Jo no sé a qui, però a Barcelona, a més, tenies l'entero gratis.
1: Què has dit? Perdona, ara no t'havies... No
0: a Catalunya tenies el funeral gratis.
1: Ah, l'enterro.
0: Sí, l'enterro.
1: M'hi has dit l'enterro. Ah, fantàstic.
0: Però no sé a Balears, no sé. A Catalunya era així.
1: Però bé, però...
0: Perquè també, clar, si no anava per trasplantament, perquè, per exemple, jo arribaré aviat a 80 anys, que, bueno, tots són fallos, comencen aviat, també pots donar el cos per estudis, per les chirurgians, per els estudiants de medicina, clar, per aprendre millor l'anatomia i veure quina nova tècnica quirúrgica se pot fer que no sigui tan agressiva. Bueno, per tant, que facin el que vulguin. Si pot ser útil per millorar la salut de la gent i salvar vides, ja està. I així anirem tots al cel.
1: Ja tenim el cel guanyat.
0: Bueno... per tant, ja he calculat més o menys el que costa a Espanya cada any tots els trasplantaments d'òrgans que se fan. Arribem més o menys a l'entorn de 900 milions d'euros. Ho dic perquè ara igual hi ha campanya per baixar impostos, pues si baixem impostos, pues baixarem trasplantaments, perquè, bueno, etcètera, etcètera. Vale, per tant, i jo avui, per donar, entrar més en detall de trasplantaments, he escollit el fetge. Què vol dir? Trasplantar un fetge, perquè se trasplanta, i diríem, hi ha per tant dos problemes a resoldre. Un, n'hi ha pocs, no n'hi ha prou, hi ha llista d'espera, com per renyó, per pulmó, per tot això, hi ha llista d'espera. Per tant, no basten els fetges de donants. Ja vàrem parlar fa 15 dies que s'està provant amb teixits de porc, que manipulem el porc per modificar els seus teixits, i se va comentar que una persona havia viscut 9 mesos sense diàlisi amb un trasplantament de renyó. És per esperar, per guanyar temps fins que li arribi un renyó. És a dir, això de moment no és molt experimental, no resol la cosa. Però s'està treballant utilitzar animals, sobretot el porc, i altres possibilitats. I una la vull explicar, però més endavant, perquè a mi me fascina i m'ha fet riure molt l'ingeniositat de la persona, que és una dona a més, que ha tingut l'idea de possible solució a manca de donants, de fetge. Per tant, ara avui parlarem de fetge i trasplantament. Bueno, quin és l'interès per la persona de fer-se un trasplantament de fetge? Perquè també el pacient està molt malalt, es troba malament, pues, amb el que sabem fer actualment de trasplantament de fetge, els trasplantaments clàssics, pues, els pacients adults guanyen una mitjana entre 16 i 20 anys de vida després de l'intervenció. Els anys 80 eren només 10 anys. Ara estem a 16 i 20 anys. La recerca en trasplantament és permanent. Aquí, si parlem de diners per recerca, hem de tenir presents que les Balears, els diners de recerca són una quarta part de la mitja de diners a Espanya. Una quarta part. Quan la Universitat Balear n'hi entra a la classificació de les universitats mundials pel seu nivell baix de tots els aspectes que s'han mesurat, bueno, i si no hi ha diners, la gent no pot treballar, si no hi ha diners per recerca.
1: Tu xerres perquè d'investigació en general a tota la universitat pública, sí, perquè ara tenim la, sí, Universitat de Medicina Privada. Que és una,
0: les privades història, no fan recerca. És un aulari, és classes i ja està. No fan recerca les privades, és un negoci, són fons d'inversió.
1: És que per tu una universitat no és bona si no hi ha una bona recerca, no?
0: No, perquè el professor tampoc pot ensenyar el que ignora perquè no fa recerca, no està al corrent. Per fer recerca has de llegir la bibliografia, estar al corrent de lo que es fa. Clar, com vols explicar trasplantament als estudiants de medicina si tu no estàs implicat en aquest camp de recerca? No estàs al corrent de lo que s'està fent. Ni tens opinió per dir això està bé, això és riscat, això millor anar i el que falta per aquesta línia se podria fer. No, les privades no fan recerca, excepte alguna excepcional, però no estan a Mallorca. Aquí és un negoci absolut. Són professors escollits així per hores. I ja, és un aulari, és un... Bueno. Per tant, aquí, una quarta part del pressupost de recerca a Espanya ja és baix, inferior a la mitja europea. I aquí, una quarta part de la mitja espanyola. Bueno. Els hotelers van obtenir diners per canviar els llits perquè les quelis no tinguin mal d'esquena. Hi ha diners per pagar hotelers. No hi ha diners per fer recerca. És que ja és un plantejament com a mínim curiós, si volem ser educats i no dir res més. Bueno, per tant, des dels anys 80 la mitjana d'espera de vida era de 10 anys, ara estem a 16 i 20 i anem millorant. Per als petits, també hi ha transplantaments petits, la mitjana de guany de vida és entre 21 i 29 anys. i també s'ha de fer més recerca per millorar tot això, perquè un nen de 10 anys que li fas un trasplantament li dius, bueno, tens entre 21 i 29 anys d'esperança de vida, pues, és curta aquesta vida. Molt bé. I una cosa important és que un estudi publicat ara demostra que la inversió pública en trasplantaments hepàtics no només salva vides i millora la supervivència i la qualitat de vida dels pacients, sinó que genera un retorn social i econòmic positiu a llarg termini. És a dir, la gent...
1: Com? Que...
0: Perquè un adult, per exemple, de, posem de 40 anys, que és una persona activa, que treballa, té una vida social, família, bueno, com tu, per exemple, si no fas transplantament, te mors. Per tant, no hi ha feina, la família, a part destrossada per la pèrdua, clar, és una persona que queda sola per criar nens, per organitzar-se la vida, l'entorn està afectat, clar, si tens, és un treballador que se perd. Per tant, tot això, si han fet tota una valoració de tot el que representa, i per tant, entre que els treballadors tornen a la vida normale, els treballadors, per tant, és tot un món que desapareix, i desapareix a nivell social i a nivell econòmic. Lo mateix per als nens, un nen de 10 anys te destrossa la vida, si perds un nen de 10 anys, però a més no serà mai un adult que treballarà, per tant, que produirà. És a dir, que hi ha l'estudi aquest que s'ha fet entre l'Hospital de Vall-d'Hebron de Barcelona, l'Organització Nacional de Transplantament i la Universitat Pompeu Fabra, han fet tot aquest estudi i realment han fet l'estudi molt ben fet. Actualment, els pacients transplantats de fetge aporten almenys 100 milions d'euros anuals a l'economia espanyola. 100 milions. I aquesta xifra supera la inversió anual en transplantaments de fetge, que se situa al voltant de 75 milions d'euros, i arriba a 90 milions si, evidentment, incloïm que l'hem d'incloure la teràpia immunosupressora per vida que evita el rebuig de l'òrgan transplantat.
1: És a dir, molt poc costa 75, 90 milions, com dius, sí. Però en trobem 100.
0: Exacte.
1: Ja, si
0: exacte.
1: Això, com deies, només si volem mirar... Sí. Només volem mirar el
0: l'aspecte humà. Però l'aspecte humà és brutal. És que,
1: clar. Quin dubte, però està bé que haguem fet també...
0: Sí, està molt bé.
1: Estudi.
0: Sí, perquè a vegades la gent diu i perquè has de fer transplantament que costa molt i no sé què, i a més aquest... per qui té dret? Bueno, fet aquest aquests debats que veurem aquestes setmanes, pues, aquí tenim les dades. És que és rendible a nivell econòmic i a nivell social no en parlem. Molt bé. Transplantaments de fets a Espanya se'n fan 1.200 a l'any. És increïble. Se'n fan 100 al mes. Bueno, ja està. Per tant, és rentable fer transplantaments, però s'ha de fer recerca, s'ha de formar gent, s'ha de tenir condicions i espais qualificats als hospitals per fer-ho, és a dir, que és molt exigent, diríem, l'entorn i el personal super ben format.
1: Avui mos poses un transplantament de fetge com a exemple.
0: Sí.
1: Imagina que cada tipus de transplantament tindrà les seves xifres diferents.
0: Sí. Però fa 15 dies, bueno, tots superen els 100.000 euros, tots. És a dir que el transplantament cardíac són 180.000. És a dir que tots són xifres realment que molt poca gent se podria pagar si no tingués la seguretat social. Ho dic perquè ara se voldrà privatitzar la seguretat social també i les jubilacions. Bueno, però això és les setmanes que venen, ho sentirem. Per tant, és rentable fer transplantaments A Espanya se sap fer i se sap fer molt bé. Falten donants, és a dir, tenim un entorn, l'entorn necessari, les condicions necessàries, el personal qualificat, molt qualificat per fer-ho, i falten donants. Pues, ja apuntar-se, fer-se la targeta o dir-ho, ja soc donant i ja està. Molt bé. Per tant, el fetge, quan parlem de fetge, però què fa el fetge? Perquè clar, perquè necessitem un transplantament, perquè mira, i si no en tenim, què passa? Pues, ja sabem que el fetge... Moment.
1: I tant, clar que sí.
0: És que tinc la veu.
1: Vol tranquil, és que m'has de contar moltes coses, Nicola.
0: Sí, és que tinc moltes coses per explicar. Per tant, forma part de l'aparell digestiu i també de part del metabolisme té lloc a nivell del fetge. Té un color vermell, 4 lòbuls, hem vist tot a la carnisseria, que és un fetge de porc o de vedella, i bueno, ja se sap, o quan fem matances, ja n'hi ha. Al costat tenim, evidentment, la vesícula biliar, que recull la bilis i que serveix per la digestió dels lípids. Sense bilis serà impossible digerir la sobrassada, el greix, pesa entre més o menys un quilo i mig, un fetge. I és el teixit sòlid més gran del cos humà, superat només per la pell. És a dir, realment és un teixit molt gros.
1: Sí, no era conscient que fos tan gros.
0: És indispensable per la supervivència de l'organisme. Per tant, si ens falla el fetge, l'hem de reparar, l'hem de cuidar, o sigui, el transplantament. Bueno... l'adjectiu hepàtic, perquè quan parlem de fetge, pardon, tenir un problema hepàtic. Pues aquest adjectiu hepàtic ve del grec. Hepato, que prové d'hepar, fetge, en grec, hepar vol dire fetge, i també deriva de hepaomai, que vol dire reparable. Perquè, clar, el fetge, i per sort, pot regenerar-se per si sol. En cas de lesió. És a dir, que tots els maltractaments que fem a les festes de Pollença al fetge, totes les borratxeres, tots els excessos de menjar, tot això, pues, malgrat tot, és un fetge que, bueno, li fem un maltractament durant les festes i se regenera. És a dir, que realment té una capacitat de regeneració brutal. I per sort, perquè clar, és indispensable per al funcionament normal de tot l'organisme. És responsable d'unes 500 funcions essencials en el cos humà, no només per la digestió. Ajuda la coagulació a la sang, elimina bacteris del torrent sanguini, processa medicaments i tots els productes tòxics, els transforma per permetre la seva eliminació i que no s'acumuli al cos. És a dir, que realment té una gran varietat de funcions, direm un poc en detall, fabrica i excreta la bilis, hem dit l'envia a la vesícula biliar, per la digestió dels greixos, també el metabolisme dels glucids passa per el fetge, perquè sintetitza glucosa, quan ens falta glucosa, doncs en fa, i el cervell que depèn totalment de la glucosa, pues, té glucosa, és a dir, fabrica una reserva de glucosa, és a dir, que sintetitza glucosa, no la necessitem, pues, la guarda i l'acumula, i quan és necessària, pues, l'envia a la sang. Degrada la insulina i altres hormones, és a dir, té un paper brutal. Moltes vies metabòliques de les proteïnes, és allà que transforma l'amoniac que ve de les proteïnes, i l'amoniac és tòxic, per tant no el volem lliure, transforma l'amoniac que ve de les proteïnes en urea, i aquest, la urea és soluble, i va a la orina, l'eliminem, sintetitza colesterol, triglicèrids, i actua reserva de substàncies, vitamina B12, ferro, coure, és que... És important recordar que reserva de ferro, perquè el ferro, com el coure, sabem que s'oxiden. I clar, una barra de ferro s'oxida, pues el ferro també és tòxic quan s'oxida el fetge. I aquí hi ha tota una línia de treball per per evitar perdre un fetge i necessitar transplantament. I també alguns efectes immunològics també ho fa el fetge. I una cosa just, dos minuts que vull comentar, perquè tothom ho té present, la malaltia, el fetge produeix 10 dels 13 factors o proteïnes de la sang necessaris per la coagulació. La coagulació de la sang és una cadena de reaccions d'una darrere l'altra. I hi ha 13 factors, 13 proteïnes petites que participen en les reaccions. Pues 10 d'elles se fabriquen al fetge. I si parlem del factor 8 i del factor 9, pues, quan fallen aquests, perquè el fetge a nivell dels gens no els fabrica bé o no els fabrica, pues, tenim hemofilia. És dir que la hemofilia és causada per un gen disfuncional o que no està ben programat a nivell del fetge. El factor 8 és la hemofilia A, el factor 9 la hemofilia B, però el resultat és igual. Per tant, ara bueno, hi havia l'administració els anys 80-90 s'administra el factor deficient, però aquí hi va haver molts problemes de contagis, perquè no se va fer bé la preparació d'aquests factors. I aquí hi ha el virus de sida, de l'hepatitis B, de l'hepatitis C, és dir que... I ara, teràpia gènica, bueno, tractaments substitutius. Ara, a les cèl·lules del fetge, se diuen hepatocits, pues, a nivell genètic, introduïm una còpia funcional del gen defectuós i aquest se posa a treballar i fa el factor, o el 8, o el 9, i ja tenim un fetge que funciona, perquè si no podíem arribar a la necessitat d'un transplantament, pues aquí, evidentment, no ens farem transplantament.
1: A més senzill així, eh?
0: Sí, sí, però aquí el mateix, hi ha recerca, hi ha diners per fer recerca, gent qualificada, i bueno, és el que voldríem a Mallorca, més diners i més gent que pugui treballar i adquirir aquestes qualificacions.
1: Molt bé, ja estimem el nostre fetge més encara.
0: Sí, sí, l'hem de cuidar, l'hem de cuidar.
1: L'hem de cuidar i l'estimem molt.
0: I a més, per acabar aquest paper, aquestes funcions del fetge, s'ha de dir que durant el primer semestre de desenvolupament del fetus, durant l'embaràs, el primer semestre, que són 6 mesos, i ja avancem bé cap al part, pues el fetge és el que produeix els eritròcits, els glòbuls vermells. I clar, necessitem un fetge en condicions per produir els glòbuls vermells per enviar, perquè el
1: fetge de la
0: el
1: mare.
0: Fetus, no.
1: El fetge del fetus.
0: El fetus, sí.
1: Ja està en funcionament, vol sí, dir, ja fet, és vital.
0: El fetge funciona abans de la medula òssea, després serà la medula òssea. És a dir, que és el fetge del fetus que durant els 6 primers mesos produeix això. Pues, si hi ha alcohol, si hi ha coses que passen de la mare al fetus, pues pot haver-hi problemes. Bueno, per tant, és essencial tenir un fetge que funcioni. Si no funciona, ens complica molt la vida. Per tant, regeneració. Hem dit que se regenera i amb un 25% de fetge sa es pot regenerar el fetge sense. No està malament, No està malament. És un creixement compensatori, però fa les funcions, recupera les funcions. Per tant, podem fer locures, i com no, és necessari de tant en tant, però després fer bonda perquè el fetge se pugui regenerar.
1: Bona. Ai, ja podria ser tot així, no?, com un fetge.
0: Sí, hombre.
1: Seríem supermàquines.
0: Sí. Per tant, tenim aquest quadre, un teixit indispensable que fa una gran diversitat de funcions, justament perquè fa tantes funcions queda danyat i a partir d'aquí té aquesta capacitat de regeneració. Però, bueno, hi ha un moment que ja, ja, Diu, no, no, no pot ser.
1: Basta.
0: Basta. Per tant, tenim les malalties hepàtiques agudes. Les agudes són els que duren menys de 6 mesos i les cròniques més de 6 mesos. I clar, aquí tenim les hepatitis d'origen víric, la A i la B. Hi ha per medicaments, el paracetamol. Jo no puc prendre paracetamol, per exemple. Hipertòxics, etc. Sobretot, hi ha vacunes contra l'hepatitis A i B. Ja sé que hi ha gent que està contra les vacunes, bueno, poden decidir el que volen, però per evitar una hepatitis d'origen víric A o B, val més estar vacunat. I després tenim les cròniques d'origen víric, la B i la C també, també per consum d'alcohol, aquí evidentment que l'alcohol arriba al fetge i és el fetge que ha de transformar-lo per eliminar-lo, perquè té aquesta feina, però l'alcohol danya el fetge. Per tant, i després altres problemes que provoquen una patologia crònica, metabolisme, autoimmune, és igual. Per tant, aquestes malalties poden anar cap a una cirrosi hepàtica, ja perdem cèl·lules hepàtiques, bueno, tot se desmunta, tot s'altera, i aquestes descompensacions fa que realment podem tenir un càncer o necessitem realment un hepatòleg il·lustrat amb un bon equip que realment ens cuidi. Acabarem a son espases. Vale. Per tant, el transplantament hepàtic són aquests casos, malalties agudes o cròniques, quan no hi ha cap alternativa terapèutica. Ja està.
1: Molt bé.
0: Ja està. Entrem a la llista, no perquè necessitem un transplantament, que ho tenim, hi ha llista d'espera.
1: Molt llarg, ja se sap, Nicole, tens accés a informació d'aquest tipus.
0: No l'he cercat, però ho dic perquè tinc un amic que es va morir però esperant un ronyó i va esperar 6 anys. I va morir i no l'he arribat mai.
1: Aquí a Mallorca?
0: No, a Catalunya. Per el mateix, la llista és espanyola i si no hi ha ningú espanyol, se cerca a Europa, se cerca per tot. Tot és un sistema obert, per això és públic, perquè no és el ric que té prioritat que passa davant del pobre o del que no. No. Són llistes nacionals i si no hi ha ningú compatible amb el teixit, pues ja se mira a nivell europeu o a nivell internacional.
1: Clar, perquè de compatibilitat en vareu parlar en el programa anterior, que és un
0: ara en parlaré,
1: compatible.
0: Ara en parlaré. Clar, perquè si no és compatible, és una via de recerca.
1: D'acord, perquè jo penso, per ser compatible, imagino, no sé, grups sanguinis, edats, però què més?
0: És el sistema immunitari, que no hi hagi rebuts.
1: I com ho saben, això?
0: Bueno,
1: investigació.
0: No, s'analitza, són anàlisis, això se sap. Com però el grup sanguinis, la sang és un bon exemple. El grup sanguini, pues, miren, vols ser donant, pues, ets donant de sang, tothom ha de ser donant de sang, si ho pot fer. I analitzen amb una petita mostra de sang, caracteritzen la teva sang i saben que jo soc O negatiu, pues, ja està. Però cada vegada que dones ho tornen a analitzar. Però pues, el mateix amb aquest teixit, és a dir que ja se sap les característiques immunològiques i ja està. Ara, això, després del transplantament hepàtic, cal prendre fàrmacs immunosupressors per evitar un rebuig. És imprescindible i s'ha de prendre tota la vida i no és barat. Ja hem dit que el preu d'un transplantat s'havia d'afegir els milions per tractament immunosupressor.
1: Això no s'ha aconseguit arreglar encara, la medicina.
0: Bueno, s'està,
1: sí?
0: Espera, en parlarem. Ara, sí, la recerca, no sé si menjar.
1: Jo vull saber això.
0: Bueno, per tant, el rebuig és una reacció del cos humà cap a l'òrgan transplantat perquè ve d'un altre organisme. És com, diríem, com una infecció d'una bactèria i intentem eliminar la bactèria i intentem eliminar el teixit aquest. Són les defenses, el sistema immunitari, que s'activen. Bueno, i aquí tenim medicaments, en tenim principalment quatre, medicaments immunosupressors, que per cada pacient s'ha d'ajustar la composició, la dosi, la dosi màxima just després de l'entrasplantament i va baixant un poc després. Però els efectes secundaris són importants. Augmenta el risc d'infeccions perquè baixes les defenses, problemes amb el ronyó, diarrea, nausees, vòmits, hipertensió arterial. Bueno, ja, un pacient no té tot, però són efectes secundaris que realment són presents i, a més, s'ha de tenir realment la disciplina real de prendre el tractament com s'ha de prendre les dosis i en el moment. La gent no es pot despistar perquè immediatament reactives el rebuig contra el teixit. Ara, per evitar aquests rebuig.
1: Nicol, els efectes secundaris també se van reduint el temps? O no?
0: Sí, normalment, però si la gent no segueix bé o, per exemple, fa un poc de vida loca i que ataca un poc el fetge, bueno, tot. A dir que és una disciplina de vida. Si fas la vida sana, tens aquests 20 anys de vida assegurats, però disciplinada. Molt bé. Per tant, hem de evitar el rebuig. Pues tenim la teràpia CAR-T de regulació. Aquests són...
1: Això me sona a nou. D'això no hem parlat.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Anem fa cap a... dos anys.
0: Bueno, les cèl·lules CAR-T s'utilitzen molt amb càncer, perquè se dissenyen per lluitar contra les cèl·lules canceroses, que les identifiquin com a cèl·lules anòmales a eliminar. Aquí farem al revés. Aquestes cèl·lules CAR-T, que aquestes són les reguladores, que és un grup minoritari, però que regulen un poc, que poden donar ordres al sistema immunitari. Són un poc la policia, diuen, bueno, per aquí, per allà, fan la circulació i donen ordres d'actuar o de frenar. Per tant, aquestes cèl·lules CAR-T reguladores, nosaltres no volem que ataquin el teixit nou, sinó al revés, que el deixin treballar. Pues, és això. El tractament val 330.000 euros per pacient. Si a l'hospital no hi ha la gent qualificada i els diners i els espais i l'equipament per preparar aquestes cèl·lules. Això en espases, per això, se fa amb laboratoris realment amb condicions molt estrictes d'esterilitat, i quasi sense pols i microorganismes, hi ha molt netes, es diu sales blanques o sales netes. A son espace en tenen, i jo crec que n'han de fer ara 3 més, tant per les cèl·lules contra el càncer com les cèl·lules per el transplantament.
1: Idò, aquest tractament amb cèl·lules CAR-T se fa ja aquí a son espase?
0: No, això s'està
1: desenvolupant.
0: Sí, s'està desenvolupant, sí. Per tant, l'hospital de Sant Espàs té els equipaments, evidentment una clínica privada no tindrà aquestes coses.
1: Vols dir que Sant Espàs es podria fàcilment...
0: Ho fan per càncer. Tenen experiència, quan la gent diu és un tractament nou immunitari contra el càncer i només va a les cèl·lules canceroses, per tant no ataca com la quimio tot l'organisme, pues és aquesta via. L'únic lloc d'anar, de modificar les cèl·lules per atacar les cèl·lules del càncer, pues aquestes cèl·lules diuen no, a vous de fer bonda i aquí a descansar, no ataqueu el teixit transplantat.
1: I en aquest cas se fa periòdicament també un tractament únic?
0: No.
1: És únic.
0: Ara explicaré. S'extreu, bueno, en 4 minuts. Ui, no acabaré. Per tant, De la persona s'agafa sang, s'extreuen aquestes cèl·lules, són linfocits T, i al laboratori, la sala blanca, tenim una modificació d'aquestes cèl·lules des que els linfocits té de regulació perquè regulin a favor de, no atacar el fetge. I després les fem multiplicar, perquè són poques, n'hi ha poques a la sang, se multipliquen també en aquest laboratori, tant net, tant... I quan n'hi ha moltes, s'administren, i ja està, i ja està. Van cap al teixit afectat, i redueixen moltíssim el rebuig, i només aquí. Per tant, no afecten tot el sistema immunitari. La persona manté les seves defenses.
1: És fantàstic, Nicole.
0: Sí, hi ha més coses.
1: Men, si ho veurem aviat.
0: No.
1: I això se pot fer ara parlant de fetge, però se podrà fer en tot tipus
0: de trasplantament. Sí, és un abordatge així, perquè és evitar el rebuig. Per tant, aquí parlem de fetge per no parlar en general. Però la recerca nova, i aquesta jo me menjaré igual 5 minuts més, però la vull explicar. Perquè això s'ha fet, a més, és la cap de grup de recerca és Nicole Henning. Se diu Nicole, però això és casualitat. Henning he treballat als Estats Units, a l'MIT. I treballa amb biòlegs, metges i enginyers. I clar, la gent diu, bueno, si el fetge està fotut, s'ha de transplantar i no n'hi ha, pues, la gent a lista d'espera no pot esperar tants anys, sobretot si baixa els donants. Bueno, pues, pensem, bueno, les cèl·lules del fetge les sabem cultivar. Sabem cultivar al laboratori totes les cèl·lules possibles i de cèl·lules mares, dir tu has de ser cèl·lula fetge, tu una neurona, dir que això se sap fer. Pues ella va dir, pues mira, per què no fem cèl·lules de fetge al laboratori, que sabem fer, i després ens inventem una solució on posar aquestes cèl·lules i que faci com a mini-fetges que injectem a les persones. Aquests minifetges han de connectar amb la circulació sanguínia i fer la feina com a minifetges d'aquestes funcions, que hem dit 500 funcions diferents. Això és el plantejament que ha tingut. Bueno, fantàstic, no? Atrevert. Com una persona abans, a l'emissió d'abans, volia un bou i ha vist que totes les veïnes i tothom la criticava, doncs aquí ha proposat aquesta novetat. I funciona. I funciona, heu de mirar les imatges, les gràfiques, perquè clar, ella són minifetges injectables que ja sabem que fan dintre de la persona amb el fetge danyat, fan funcions, estem amb ratolins, però els ratolins fan funcions del fetge, ja han connectat amb la xarxa vascular, perquè les cèl·lules s'han d'alimentar i eliminen residus, per tant, tota la vascularització necessària. Per tant, en lloc de substituir l'òrgan danyat, injecten cèl·lules hepàtiques juntament amb petites esferes d'hidrogel i cèl·lules de suport. Creen així... una solució, és líquid, l'injecten als ratolins, l'han injectat a la pansa on tenen el greix, és líquid i quan estan, diríem, a l'organisme, crea una estructura més sòlida, un gel, se solidifica un poc amb les cèl·lules repartides, i connecta amb els vasos sanguinis i fan les funcions, no totes de moment, però durant 2 mesos han fet funcions que fan no podia fer el fetge danyat. Fantàstic. Perquè és tan simple, dir que és, a més, no és invasiu, i afavoreix la integració vascular i a llarg termini, això ha durat 2 mesos, al cap de 2 mesos volien sacrificar el ratolí per analitzar en detall tot el que havia a nivell vascular, a nivell de tot, si hi havia rebuts, si hi havia problemes, com funcionava i tot, per tant. Però durant 2 mesos ha funcionat. I clar, anem cap aquí.
1: Això és una recerca, això són resultats d'un estudi d'enguany, estan parlant d'enguany.
0: Sí, això s'ha publicat, mira, fa 3 mesos. Però és igual, ja està, s'ha obert un camp nou, i amb això ja anirem. Aquesta microesfera és d'hidrogel, s'utilitzen abans, s'han utilitzat per la cicatrització de ferides, perquè creen espais que permeten que les cèl·lules es moguin a través del material i generin teixit nou. Per tant, ell ha dit, bueno, això és biocompatible, compatible amb l'organisme, les cèl·lules s'hi troben bé i es poden moure i multiplicar-se, i bueno, per què no ho fem? Bon, s'ha de llegir, tenir idees, pressupost, ganes.
1: Això se pot fer a l'MIT,
0: bueno,
1: per exemple.
0: I se podria fer aquí. És a dir, que aquí tenim biòlegs, tenim enginyers, però hem de comprar llits als hotelers perquè... No, jo estic indignada amb aquest plantejament. Clar, no és normal pagar llits als hotelers amb els beneficis que fan. Jo quan estic un llit me'l compro. No, n'estem recerca. És una quarta part del pressupost, és el 25% de la mitja espanyola, que la mitja espanyola és baixa. Jo coneixo, no els citaré els noms, un centre d'investigació bon. Dintre d'aquest centre d'investigació bon i amb recerca d'interès, no en medicina, en altres aspectes que interessen les Balears, de tot el centre només una equip té diners, els altres no fan res perquè no tenen diners, tenen el sou assegurat però no fan res.
1: No hi ha recerca bastament, està clar, ha quedat clar, Nicole. Bé, i una teràpia d'aquest tipus, que de moment només s'està encara desenvolupant i és de fa 3 mesos, què pot tardar això, Nicole?
0: No, anirà aviat, perquè sí. Ja si el material s'ha validat per ferides, per tant no has de demostrar que no crea rebuts, que no crea problemes, que no precipita o no sé què. No, ja és un material, la microsfera, és el gel aquest, ja s'utilitza en medicina, per tant, ja el pots utilitzar. Els hepatocits i les cèl·lules de fetge, ja està. I ara estan decidint si les cèl·lules de fetge han de ser del pacient o han de ser d'un fetge bo, perquè les cèl·lules del pacient no estan en bones condicions, i si no poden utilitzar les cèl·lules del pacient i que és d'un altre pacient, hauran de fer, hi ha una possibilitat de rebuig. Per tant, el que hem dit abans, de les cèl·lules CAR-T de regulació, s'hauran d'utilitzar. És a dir, aquí tenim diferents vies, transplantament perfecte, guanyes 20 anys de vida, si no, per evitar rebuig tenim una solució que s'està desenvolupant, s'ha validat i ja és posar-lo, implantar-lo. I després, si no hi ha fetges, pues tenim aquesta solució de mini-fetges que realment l'injectes a la panxa i ja està. És que és un tallet de res, i si funciona, com a mínim, igual no te soluciona tot, però com a mínim te dona temps de vida per esperar un transplantament complet de fetge. Més o menys.
1: I d'això.
0: És el que volia passar. I no pagar els llits dels hotelers, per favor, posar els diners, i que els hotelers posin diners a la recerca, perquè els seus clients també a vegades estan malalts aquí i necessiten una bona sanitat.
1: I feis-vos donants?
0: No? Sí, fer-se donants, o sí, que és
1: ja
0: simple. Simple, és dir, comentar, i és igual l'edat i si un està fotut o no. Els metges decidiran com aprofitar-lo al màxim. Salvem vides o formem cirurgians que desenvolupen noves tècniques i tot, dir que tot.
1: Nicole, tanquem el tema dels transplantaments?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Vist, ja tenim Nobels de Medicina i de Ciències, en general n'hi ha, ja n'hi ha un parell. Jo m'he llegit un poc aquí, perquè tu i aquí aviat me n'aixerraràs. No entes res, te necessitam.
0: És fantàstic, el nou Premi Nobel és fantàstic, realment, i divertidíssim. També és un... ve de les algues i dels mosquits. És a dir, que per dir que aprofitant, perquè les algues sensibles a la llum que es desplacen i els mosquits que també sensibles a la llum.
1: Ja mos ho contaràs, per favor, mos ho explicaràs.
0: Sí, sí, bueno, d'aquí 15 dies és el tema.
1: Fantàstic.
0: I fantàstic, és divertidíssim, jo trob. Aquests invents que la gent observa, llegeix, té curiositat i fa propostes un poc a lo loco, diríem, i quan, bueno, quan no funciona, t'inventes una altra. I quan funciona, bueno, quina alegria, eh? Estimula molt. Això, i s'ha de fer recerca, que tinguem investigadors, també.
1: Gràcies, Nicole, i que hi hagi més gent com tu que mos ho vengui a explicar, així ho entenen tots. Gràcies, fins d'aquí 15 dies.
0: Sí, adéu.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Dotze i quinze minuts i, com sempre, és hora de fer un repàs a l'actualitat de Pollença. Avui divendres l'Ajuntament celebrarà un acte de reconeixement als pollencins Àngela Font i Sergi Ochogavia per la seva participació i destacat paper al World Skills 2026, la competició de referència mundial de la formació professional.
3: Àngela Font, que ha debutat a la modalitat de cuina i ha aconseguit un cinquè lloc mundial amb una medalla d'excel·lència, i en Sergi Ochogavia, que ha aconseguit una gran participació en jardineria i paisatgisme. L'acte serà avui a les 5 a la sala de plens de l'Ajuntament.
2: La 550 Challenge passa avui per Pollença, i atenció perquè hi ha restriccions de trànsit.
3: La Challenge 550 és una prova automobilística de 3 jornades que organitza aquest cap de setmana diferents proves de ral·li en diferents etapes per diferents pobles de l'illa. Un dels trams passarà avui divendres per Pollença. La prova té inici a Pollença i la meta és a Lluc. És per això que la carretera Pollença-Lluc, a partir del Pi de Son Grua, hi haurà restriccions de trànsit fins avui a les 2.
2: I canviant de qüestió, perquè Encert posa en marxa el nou servei de recollida de matèria orgànica en el port de Pollença i diverses urbanitzacions. A l'incorporació del contenidor marró, els veïnats hauran de separar aquesta fracció de residus i podran recollir gratuïtament un kit que inclou els clauers d'accés, un cubell de 10 litres i bosses compostables.
3: Els kits es poden recollir ja a les oficines d'atenció ciutadà a la seu del Moll, al carrer del Mitjallopis número 1, del dia 13 al 17 d'octubre.

0: d'octubre i també el dimecres 21 d'octubre de 10 de matí a 8 del capvespre. Per recollir el kit cal presentar el DNI del titular de l'immoble i o el rebut de la taxa de FEMS. De moment, els clauers només serveixen per obrir els contenidors d'orgànica, mentre que la resta de contenidors continuen oberts i es poden utilitzar com fins ara. El nou sistema de recollida amb contenidors de càrrega lateral també s'implantarà a les urbanitzacions de Bellesguard, el Vilar, Llanaire, Godmà, Siller, Boquer i Hàbitat.
1: Avui també tenim un divendres carregat d'actes culturals.
0: Així és, avui divendres teniu la presentació del llibre Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil. Serà demà del seu autor, Antoni Tugores, i presentarà l'acte Pepe García. Serà a les 7 a Can Llobera. I també avui, divendres, concert, música clàssica, música i poesia, una trobada entre sons i paraules. La proposta comptarà a la participació de la pianista Neus Estarelles i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, Premi d'Art Jove al certamen dels joves intèrpretes 2025. La ballada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. El concert començarà a les 8, l'entrada és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. I per acabar, avui divendres, torna al Teatre de Barra Pollença amb aquesta tanda de tardor. Mireu, la birreria, podeu disfrutar de Fast Pass al Club Pollença. Serà El silenci de residents i a Overmood a Rumis. Les funcions són a partir de les 8 i el preu són 5 euros per funció.
1: I ja dins del cap de setmana, demà dissabte, podrem gaudir del film documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sonia Armengol, guardonat en nombrosos premis. I l'acte, com dèiem, és dissabte a les 6:30 en la Sala Cultural del Port de Pollença i s'hi podran veure dues projeccions.
0: Dones de muntanya és un estat d'un retrat de quatre dones de la Garrotxa que voregen la norantena i que han viscut en primera persona algun dels grans canvis socials i econòmics del segle XX. Nascudes entre els anys 30 i 40, són dones de procedència rural que han estat testimoni de la transformació del món agrícola i ramader cap a la industrialització, així com les conseqüències de la guerra i la postguerra. A l'acte, però, també s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat Dones Tramuntana, en aquest cas la història de quatre dones que varen treballar a la serra. Quatre vides, un mateix sentiment, l'amor, la terra i la cultura de l'entorn. Ho escoltarem en un abans, ho escoltam.
1: I passat cap de setmana, Catalina Solivelles va donar vida a xes que ha ensenyat a l'obra teatral quan venia a l'esquadra. Si no hi vareu poder assistir, encara teniu una darrera oportunitat aquest dilluns.
0: Aquest dilluns que ve, dia 12, que és festiu, a les 7, el Club Pollença presenta darrere d'aquestes funcions. Les entrades les teniu disponibles a tiquetti.com o a l'àrea de cultura. Fins avui, a les 2 encara els vareu agafar.
1: Hi ha canvis també a l'autobús per la setmana que veu, dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre, és a dir, de dimarts a divendres de la següent setmana. La parada de bus de Port de Pollença o Parc Infantil de Pollença, perdoneu, es trasllada a la placeta del Monument. Això serà així degut a les feines d'adequació i manteniment davant en el centre de salut. I parlant del Port de Pollença, el centre de turisme ornitològic de la Gola fa la seva propera activitat la setmana que ve.
0: Es tractarà d'una jornada d'anellament científic d'aus de la Gola. Serà dissabte dia 17, entre les 9:30 i la 1. És gratuït, però cal fer inscripció prèvia. Trobareu la informació a les seves xarxes socials.
1: I la Fundació Roger Villalonga celebra la Diada de Cala Murta diumenge 8 d'octubre. A les 10:30 hi haurà xerrada amb Bernat Cifra. A les 11:45 un acte poètic musical amb el cor de Pollença i el rapsó des Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat. I a la 1 refresc, hi haurà un bus gratuït però se necessita inscripció prèvia. Per a vehicles que vulguin assistir independentment és necessària autorització. Podeu demanar més informació al 971-5337-12 i és Joan Comas, gerent de la Fundació, qui ho explica.
2: Un bus gratuït que parteix de Pollença a les 9:30 de davant un monument. Aquí sí que s'han d'apuntar a la Fundació, o bé enviant un correu o bé telefonant. A les 9:50 arribarem, recollirem el mateix en el port de Pollença i a les 11 hi ha la Murta, un col·loqui xerrada parlant d'en Bernat Xifra. A les 12:45 hi hauria un concert de Pollença en diferents rapsodes que reciten poemes d'en Bernat i que no són d'en Bernat. Damunt la una hi haurà un refresc per tots els assistents, i a la 1:30 l'autocar torna.
1: Seguim amb més qüestions. Punt Jove informa que queden algunes places disponibles per l'activitat del 7 d'octubre al Parc de Tirolines Jungle Park.
0: Si ens informen que si voleu, esteu interessats, que contacteu amb ells reservant la plaça i vos informaran sobre el tema de pagament. Ho podeu fer amb un escrit privat a l'adreça de correu electrònic uepjove@jpollenca.net.
1: Pollença celebra la Setmana del Pa amb una ruta pels fons tradicionals organitzada per l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears.
0: Aquesta ja tradicional ruta pels fons i pastisseries de les Illes es farà també a Pollença, amb una visita conduïda per Tomàs Vivot, que recorrerà tres fons: Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos; el Forn Formentor, premiat pel millor pa moreno el 2024; i Can Banya, especialitzat en encimades. La ruta serà dijous 15 d'octubre a les 10, amb sortida de la plaça Major de Pollença. Les places són limitades i per tant cal fer una inscripció prèvia a les xarxes de l'Agència de Desenvolupament Regional.
1: Can Boom organitzarà un capvespre d'intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes.
0: I és que així s'acosta el moment de fer el canvi d'armari dels més petits, i en lloc de tirar i comprar, Can Boom vos proposa reutilitzar i participar d'aquest intercanvi, on podeu dur el que ja no empleu i pugui ser utilitzat per altres infants. Això serà dijous 15 d'octubre entre les 4:30 i les 7. Podeu deixar el que es pugui reutilitzar dimarts que ve entre les 5 i les 7 allà mateix, i vos donaran un val que podeu escanviar el dijous 15.
1: I una nova edició, ja que un any més podran gaudir de la trobada de baldufes. Enguany arriba a la 8a edició.
0: Aquesta trobada serà divendres 16 i dissabte de 7 i tornarà a haver jocs, premis, tallers, olimpiades, baldoferes i dos espectacles de nivell internacional. A més, dissabte també hi haurà a la 1:30 paella popular amb un preu de 10 euros.
1: I noves informacions, perquè Pollença acollirà la segona trobada implicat de municipis de Mallorca actius pel català. Can Llobera serà l'escenari de la segona trobada implicat de municipis de Mallorca actius pel català, una cita organitzada per Plataforma per la Llengua. L'edició d'enguany es focalitzarà de manera urgent en la defensa i regularització dels drets lingüístics en el sector de la restauració, el comerç i el consum general. La jornada tindrà lloc el proper dissabte 24 d'octubre de 10 a 1. L'objectiu primordial de la trobada és aplegar representants de diferents consistoris, activistes i experts tècnics per dissenyar eines conjuntes de protecció al consumidor i frenar les discriminacions a peu de carrer. El procés d'inscripció gratuïta ja està obert i s'ha de realitzar emplenant el formulari web oficial habilitat a la Plataforma per la Llengua. I los Dariant faran un concert a Pollença i una balada solidària a benefici del Puig de Maria el proper dissabte 24 d'octubre en un claustre del convent.
0: Serà a partir de les 8, actuaran i hi haurà servei de bar i aperitius. Els tiquets són un donatiu de 10 euros que es poden comprar a Electrònica Quadrado, Nou Sadarà, Loteries Ballori, Drogueria Reus i les associacions de la tercera edat de Pollença.
1: I un abans per finals d'aquest mes, perquè l'Ajuntament informa de la celebració del col·loqui Viure amb Vela, una mirada transversal i humana que abordarà la realitat de l'esclerosi lateral amiotròfica des de diferents perspectives.
0: Aquesta jornada reunirà diverses persones que compartiran les seves experiències i coneixements sobre la malaltia, i participarà Eladio Lorente, que explicarà la seva vivència personal amb l'ELA, un representant de l'ELA Balears, una persona cuidadora que parlarà del dia a dia de l'acompanyament, i el doctor Francesc Miralles, neuròleg de l'Hospital Universitari de Son Espases. La periodista Ariadna Llobera també hi serà i serà l'encarregada de moderar el col·loqui. L'acte tindrà lloc el pròxim 27 d'octubre a les 8 a la Fundació Roger Villalonga. L'entrada és gratuïta.
1: I en planes esportives, Pollença, recordem, acull aquest diumenge una nova edició del trial de Pollença, la prova puntuable per al Campionat de Balears de Trial Base, reunirà joves pilots de totes les illes.
0: L'inici oficial de la prova està previst per a les 9:30. La competició comptarà amb una àmplia varietat de categories per adaptar-se a les diferents edats i nivells dels participants. Aquest esdeveniment està organitzat pel grup Trial Pollença amb el suport de la Federació Balear de Motociclisme, l'Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca.
1: La setmana que ve també vos recordam que se durà a terme la 29a setmana Màsters de Ciclisme del 13 al 16 d'octubre i la 12a Copa d'Europa Màsters, que serà en canvi el 18 d'octubre.
0: Així es, Pollença serà l'escenari de la tercera etapa que es disputarà dijous 15 d'octubre en sortida i arribada des del restaurant Tolos. Pel que fa a diumenge 18 d'octubre, la Copa d'Europa de Ciclisme Màster també es decidirà al Port de Pollença amb sortida i arribada des de Procycle, Hire, Mallorca. Serà una jornada decisiva per la qual coronaran els nous campions d'Europa. Es tracta d'un esdeveniment plenament consolidat en el calendari amateur d'Europa i en aquesta edició s'espera que la participació sigui d'uns 250 ciclistes i d'una vintena de països.
1: I abans de finalitzar, recordar-vos que aquest diumenge tenim Lliga de Mallorca de Karate al Poliesportiu de Pollença. A partir de les 9 arribam així a les 12 i gairebé 29 minuts i tenim una esquela abans de finalitzar.
0: Sí, ens acaben de passar que ens ha deixat avui, dia 9, Magdalena Ramon Magraner. Magdalena Ramon Magraner, Polès. La vetlla serà dissabte, demà dissabte 10 d'octubre, entre les 10 i la 1, i les exèquies també demà dissabte a les 12:30. Tot això al cementeri de Pollença.
3: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: i dosi, acabem la setmana amb les estrenes amb en Pep Solivelles, que avui mos ha triat aquest tema tan xulo, clàssic. You'll Never Know, René Fleming. Pep Solivelles, bon dia, com estàs?
1: Hola, Maria Benassa, com estàs?
0: T'ha avui així tan... ambient aquí.
1: Sí, perquè avui fa anys, de fet, li podrem dedicar el programa directament, un dels gran director mexicà, Guillermo del Toro, és qui seguim en passió, 62 mos compleix avui, i hem triat aquesta cançó, aquesta preciosa melodia que sona a la seva oscaritzada pel·lícula La forma del agua.
0: És pop punky per ser tu.
1: És que jo no sempre som punky. Jo tenc un costat oscur, no punky.
0: De piano clàssic.
1: Exacte.
0: Bé, idò fantàstic, ja tenim l'ambient creat. Avui hi ha una burrada de pel·lícules. Saps que té molta feina.
1: Sí, tenim la teoria de que s'estrenen moltes de les que en teoria s'havien d'estrenar la setmana que ve, perquè precisament hi ha 3 dies, no?, de festa, aquest 12 d'octubre, un dia que sempre celebram, molt nostrat, molt mallorquí. Mira, ja tardaven a telefonar-me. I supos que han aprofitat per estrenar quasi tot el que han pogut aquest cap de setmana, i la setmana que ve potser n'hi haurà 3. Val?
0: No, que van de tenir clar, però és que una cosa, un diari mos diu que sí, la internet mos diu que no, però bé, en principi...
1: El que segur és que un pel·liculón com Street Fighter s'estrena avui i s'havia d'estrenar divendres que ve. Pel·lícula de la que evidentment avui haurem de xerrar, perquè s'ha avançat una setmana, sí, no sabem molt bé per què. Així tot començarem a les que en teoria s'havien d'estrenar aquesta setmana, i mostrarem de damunt, lo primer de tot, el nostre amic Doraemon. Què dir d'en Doraemon, aquesta butxaca màgica que té?
0: Jo t'havia preparat un trailer
1: d'en Doraemon. En sèrio? Idò, sí, jo em veuré Doraemon.
0: Ja que sé, perquè evidentment he preparat les importants d'avui, o la de Facebook, una espanyola, per variar també un poc, i per posar alguna cosa per dir en petit. És que l'altre de l'àrbol aquell màgic que no sé què fan...
1: Sí.
0: M'ha fet un pot de peresa.
1: T'agrada més d'en Doraemon, tu més de Doraemon, de la butxaca màgica d'en Doraemon.
0: Després en xerram, si vol, però m'ha aparegut un pot per nins o molt petits, o nins que no són pus o nins.
1: Una mica naïf t'ha aparegut, no?
0: Massa. En Doraemon, bé, no sé, conta-mos.
1: En Doraemon en Nobita i els seus amics entren dins una pintura que els transporta a Artèlia, un món il·lustrat inspirat en l'Europa medieval. Juntament amb Necler i els seus amics Milo i Chai s'embarquen en una gran aventura per recuperar una misteriosa pedra blava. Fins aquí, cap secret, en la sinopsi, una altra de les moltíssimes aventures d'en Doraemon i aquest pardillo que té d'amic, que és en Nobita.
0: Clar, és que tu, però tu això ho miraves o ja eres massa gran?
1: Jo no, jo era massa gran, jo això ho he mirat als meus fills, perquè no m'ha quedat més remei.
0: Teu fill
1: no
0: ha quedat una cosa entremig, però això és més de la meva època. O és que va rere per això.
1: Clar, això ara t'ho poses.
0: No ha aturat mai.
1: No sé quin canal és d'aquests ara no me'n recordo que s'hi diu, aquest canal que fan dibujos tot el dia, i amb Doraemon, tot el dematí, tiren en Doraemon.
0: Jo també el tiro.
1: Clan, pot ser Clan...
0: M-Clan.
1: No, M-Clan ja és una altra cosa. Clan, Doraemon. Altres, d'això de Canal de Nins, Doraemon. Doraemon no ha passat mai de moda.
0: No dura ni un minut, un trailer.
1: Vinga, dale.
0: Això m'agrada.
1: Dale. Vinga.
2: Parece el borde de aquella pintura. Los colores han desaparecido.
3: El resurgimiento de Izen, el caballero oscuro, está cerca.
2: El dragón rojo.

0: ja està, així, un minutet.
1: Si en Doraemon vos agrada, això sense cap dubte és la vostra pel·lícula on podem anar amb massa, amb autobusos plens de gent a Palma a veure Doraemon.
0: Oh, bé, jo la llevarem avui. Sí. Següent.
1: Següent pel·lícula, avui anirem així com anam, d'aquella manera, no? No he pogut trobar tampoc un fil conductor, o sigui que ara mateix xerrarem d'un drama social d'immigració mexicà, o sigui, imagina't, de Doraemon, pegam un drama d'immigració, pel·lícula mexicana dirigida per en Diego Luna, basada en una novel·la de Brenda Navarro, una jove de 21 anys que intenta trobar el seu lloc en el món davant la pressió familiar de veure el seu germà petit, viatja a on? A la tierra de las oportunidades. I tu diràs, Estats Units? No, a Espanya.
0: Mallorca, no?
1: Bueno, sí.
0: No especifica,
1: però en principi posa Espanya. Tu ja t'havies venit arriba, no, Maria de Mallorca, una mica?
0: Sí.
1: Bé, això, que està a Espanya, se troba en sa mare, que ja fa 8 anys que havia anat cercant un futur millor. Que si fa 8 anys que cerques un futur millor, igual és que no l'has trobat. L'arribada d'aquesta lota està lluny de ser tranquil·la, ja que cada dia s'ha d'enfrontar a diguéssim, a odis i a situacions que el que fan és recordar-li els seus orígens, vamos, en el racisme. Aquesta càrrega desperta en ella la necessitat de viure una vida acorde a la seva edat i deixar d'exercir de falsa mare de germà o de sobreviure en feines precàries.
0: Buf!
1: 6,1, una pel·lícula correcta.
0: Què se diu?
1: Sorprenent, se diu Ceniza en la boca.
0: Surt en Diego Luna?
1: No, en Diego Luna és un director.
0: Ah, és que per mi va anar a veure en Broncano.
1: Va anar en Broncano a presentar-la, correctíssim. El lector, que ara mateix el coneixem per la sèrie Andor, aquesta espècie de spin-off de Star Wars que en xerrat tant de Pickering, en Diego Luna se posa darrere les càmeres. I bé, una pel·lícula que no sorprèn, però que té un cert... i se nota que en Diego Luna té una certa mà per filar aquest drama social des d'un punt de vista íntim, vull dir, una direcció feta amb una certa mà, amb una certa gràcia. És veritat que és un drama, però surt una mica dels tòpics de la immigració, per així dir-ho.
0: El camp d'Augusta i Cine Ciutat, que és allà on se fa.
1: Molt bé, moltes gràcies per aquest...
0: Perquè vos faceu una idea.
1: Abunde.
0: Què més?
1: Tenim més cosetes avui, molt ràpidament, La vida d'una mujer, un drama d'una senyora francesa, una pel·lícula francesa, allà on mos conta com una cirurgiana que té moltíssima responsabilitat, però que li queda molt poc temps per la seva vida privada, té 55 anys, i a la vegada de la feina també té una mare que torna major i depèn d'ella perquè la cuidi. El que passa és que, clar, no se pot queixar perquè això és la vida que ella va triar. M'entens? Quan una novel·lista la visita per observar-la mentre fa feina amb un llibre que escriu, el seu equilibri, aquest equilibri no, de cuidar sa mare, sa feina, ta, se comença a remenar. No tenim massa bones crítiques, una pel·lícula que és més cursi, segons llegesc, que una altra cosa quan trata de demostrar la relació entre aquestes dues dones. La pel·lícula se dona molta importància, però no acaba de trobar el seu to. Canviem un altre pic de paradigma, vaig tancant pestanyes, ara he après a obrir moltes pestanyes amb bu a dalt.
0: Ah, fas això?
1: Sí, perquè abans obria 300 finestres i m'han dit, no, vas tocar obrir pestanyes. Jo, ara pestanyes.
0: Ara has descobert això.
1: Tanc jo pestanyes. He fet un curs d'ofimàtica, també d'Excel i de Publisher.
0: Per poder venir a fer el programa, millor. Però que fas Excels.
1: Me faig Excels.
0: Excel·lent.
1: Excel, has de posar igual i fas una, com una fórmula.
0: Jo no en sé, eh? No em porta m'expliquir.
1: Vinga, anem a xerrar d'aquesta pel·lícula de la que potser podríem posar un tràiler que trobes de Les ciegas hormigas o no?
0: Sí, aquesta està preparada.
1: M'ha fet molta gràcia una pel·lícula amb euskera, coproduïda entre Espanya i Bèlgica, dirigida per Nico Legarreta, ambientada l'any 1930, amb una sinopsi molt curiosa. Un temporalasso fa que un barco anglès en tonelades de carbó encalli de vora una costa a prop d'aquest poble on viu aquesta gent. I durant el vespre, els veïnats, el poble s'hi diu Algorta, se'n van a cercar el o negre que amaga dins la panxa aquest barco, perquè El carbó a l'any 30 era com a, oh, era molt preciat perquè servia per fer moltíssimes coses, no? Per encalentir les cases, per exemple. En Sebas, que és l'amo de la casa, ho troba un cop de sort, però la seva dona un mal presagi. Sense escoltar-la, ell i el seu fill se'n van cap per el barco aquest, enmig d'una tormenta molt violenta, i farà pues, lo impensable per protegir aquest carbó que els hi podria salvar l'hivern o contenir-los per sempre. És un drama amb tinter de thriller, bastant tens, fosc.
2: Era verdad. Un barco inglés encallado, va cargado de carbón. Tiene las tripas negras, más negras que el mismo infierno.
3: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
4: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
5: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
6: ¿A dónde vas?
3: ¿Qué ha pasado?
5: Un accidente. El diablo nunca falta a su cita.
7: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
5: El teniente no está convencido.
3: Lo sabe todo.
4: Dios todopoderoso, Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra. Que la lluvia sea para nosotros un signo de tu gracia y bendición.
8: ¿Creen que tenemos un trato con los carabineros? ¿Vienen hacia aquí?
4: No somos nada sin ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo.
8: ¡Ponme a prueba!
4: Amén.
7: ¿Sabe qué es lo peor del carbón?
5: Que lo mancha todo.
0: Quina cosa més fosca, ara tot era...
1: Fosca com un carbó.
0: Fosca com un carbó.
1: Com aquest carbó que te duen a tu per Nadal, perquè has estat
0: dolent.
1: Bueno, una pel·lícula amb molt bones crítiques, una pel·lícula que té una ambientació així, com el que en dic, fosca, agra, trista, inclús humida, no? I una bona pel·li que recorda inclús... segons he llegit, a un western ben fet, no? un western euskera per així dir-ho. Una atmosfera molt...
0: que a mi m'havia recordat un poc amb el títol Bastardos sent aquesta de por. Tu m'has entès tot d'una per aquí.
1: Sí, claro, claro. Continuem, i no sortim de la foscor, no sortim de la tristor, no sortim del drama, perquè serà mare de Naza, un documental imprescindible, així de clar, imprescindible, rodat per els vespres damunt les teulades de Tel Aviv, i el documental, aquesta pel·lícula, reflexa en detall els mecanismes que a darrere s'ha assassinat en massa i deliberat de civils palestins per part de les tropes d'Israel. O sigui, si qualcú necessitava proves, necessitava veure-ho amb els seus propis ulls, pues aquí té la prova. Se van a veure en Naza i veurà càmera en mano com des de les teulades s'està rodant com se maten de manera indiscriminada civils per part d'Israel. No? N'ha estat la paraula emprada per l'exèrcit israeli per denominar les víctimes civils com daños colaterales. ¿Vale? Te maten i diuen, no, és que és un daño colateral de lo que s'inventi. Documental de part de l'equip de No Man's Land, produït per Jonathan Glazer i el seu productor James Wilson, amb dos responsables de la gran pel·lícula, també d'un tema molt àspera, que s'ha de La Zona d'Interès, pel·lícula de fa 2 anys, que també, si no l'heu vist, la recomana encarecidamente. 7.5, Naza, electrisant, demolador, trist, el model sistemàtic d'aniquilació del poble palestí queda reflexat total i absolutament amb aquest contundent documental que...
0: Clar, perquè són entrevistes a soldats, que ells mateixos expliquen el que se fa i el que han fet.
1: Soldats israelians, imatges d'assassinats i entrevistes a soldats israelians que ells mateixos aclareixen com és aquest Naza, no? aquesta excusa que tenen per aniquilar el poble civil de Palestina.
0: tràiler ja esgrofa bastant, però està en anglès, així que no vos el posa, perquè no està doblat, això. Però...
1: I ara canviarem de paradigma, però és el que té el cinema, que pots pegar d'aquesta necessària i trista documental a Escape Room 2. Una pel·lícula de la que ningú quer dir que farien una segona part, Escape Room. No sé si heu vist la primera, Escape Room, no? És una pel·lícula catalana, de Néstor Claramunt, guionitzada per ell mateix i en Joel Joan. L'actor català més cregut de la història. És cregut com ell tot sol, pobret. Però no és mal actor, no és mal actor. Cinc anys després dels succeïts de la primera pel·lícula, que vos cont ràpidament...
0: Tu sí has vist.
1: Jo sí l'he vist.
0: I
1: és divertida. Sí, és un Escape Room de dos matrimonis i... la persona
0: és,
1: que...
0: és una comèdia, no cerquem res
1: més. És una comèdia, però té punts de thriller i té punts de qualque susto, i sobretot, en l'excusa de l'escape room, la persona que els maneja, que els xerra, se veu en bof, el que fa és intentar posar-los, diguéssim, contra les cordes amb possibles... És que no vull fer spoilers, però possibles líos que puguin tenir entre ells, no? Vale? A treure, diguéssim, la superfície, cosetes que dins cada paret tenien una mica amagat i que poden fer que la paret no acabi del tot bé. No sé si m'explic. Aquesta segona part, en lloc d'un escape room normal i corrent, se'n van a un parc a dalt, a Montjuïc, allà on antigament hi havia un parc d'atraccions. No se'n donaran compte molt aviat de que aquell establiment no l'acapareix i pres aniran a parar una antiga atracció, el túnel del terror, a on els espera un altre escape room, que evidentment ells no han contratat voluntàriament, a on apareix un contador, un altre volum nou, que els amenaça. O treuen, o en 60 minuts troben la sortida, o la manera de sortir, o moriran. Joel Joan, Ivan Massaguer, Mònica Pérez i Paula Vives. Ivan Massaguer, i jo una petita, perquè ja n'he xerrat, és el que fa de Juli, de director del Bulli, a la sèrie Gènesi, que estic seguint amb molt d'interès, a 3CAT, la teniu gratis, no teniu excusa, a pesar que d'aquí poc ja aterrissarà a Netflix, ja vol fer presa per això, vots aplicació de 3CAT, i en Ivan Massaguer el teniu com a Juli, com a director del Bulli, i totes les seves... mogudes amb en Ferran Adrià, a Gènesi, que ja no en xerraré més perquè ja em baixarà. La setmana passada tancam Escape Room 2, no tenc crítiques, però no m'apareix una mala pel·lícula per veure un cap vespre tranquil·lament a casa teva, que és el que jo vaig fer en la primera Escape Room.
0: Hi ha una crítica de La Vanguardia.
1: Mira, aquesta no l'he vista.
0: Diu, más remaque...
1: Perdó. Más remaque.
0: Remaque.
1: Remaque.
0: No, mientras remate.
1: Tu xerrar en vengle. Què he fet jo?
0: Más remake que secuela. No hay sorpresas, pero se mantiene la diversión sin desfallecimiento y los diálogos réplicas, contrarréplicas, son ingeniosos. Vale.
1: La primera és lo típic de les expectatives, no? Jo hi anava amb zero expectatives, i hi anava no, perquè la vaig veure de nostra. Però bueno, això que la poses i dius, va... I va sorprendre gratament. Clar, és el que passa avui en dia, que ves, les xarxes socials, el hype i les expectatives molt de pits mos fan que mos decepcioni qualque cosa. Però en aquest cas jo la vaig trobar bastant... amb un ritme molt guai, saps? Amb un ritme adient. El árbol muy lejano, muy, muy lejano, és que és The Magic Faraway Tree. És muy, muy, eh? Està cabre puta, aquest arbre. Amb en Claire Foy i en Andrew Garfield. I en Rebecca Ferguson. Una família moderna que s'ha de mudar a una remota campiña inglesa. Que guapo, la campiña inglesa. Ho coneixes bé, tu, això.
0: A inglesa no tant.
1: Però més o menys el mateix. Cotera inglesa.
0: Plou.
1: Però després de la seva arribada, en Nin descobreixen un arbre màgic i els seus excèntrics i extraordinaris habitants. Coneixen personatges com Cara de Luna, Sedita, el senyor, com se llama? Doña Lavamucho.
0: No, és que amb aquests noms ja...
1: Sí.
0: Tu duries el teu fill per això.
1: A veure, Doña Lavamucho. Això no sigui en Peyor, Doña Lavamucho. En Peyor és Don Lavamucho. És que tot dura, tot has de...
0: Ai, bé, que fa temps que no dus en Peyor en un altre.
1: La setmana que ve el duré. A la copa de l'arbre, no, a veure, són transportats a mons desconeguts i fantàstics. Res, una família que, ens excusa de moure's a la campinya, troben un arbre màgic i a través d'ell van a mons fantàstics. És una pel·lícula basada en una novel·la de Nenit Blyton, que tots, des de la meva edat, coneixem per ser escritora de Los Cinco, aventures que tots varen llegir quan eren petits. Escritora que va néixer l'any 1897 i va morir l'any 1968, perdona, 71 anys. Tots varen passar per la seva lletra quan llegíem les aventures de Los Cinco.
0: Vols veure per què no voliu tràiler?
1: No.
0: Mira, és que mira com xerren, no?
9: Abrochose el cinturón.
1: Recomendaries versió original?
0: Al manco.
1: Al manco.
10: Vamos a un sitio donde hay un bosque.
0: Don lava mucho más en inglés.
10: Sí. De árboles preciosos.
1: Watch too much.
9: O sea, las cosas más aburridas del mundo. Ahora somos pobres y nos hemos mudado al campo. Quizá tarde en preparar el desayuno.
10: Es el granjero.
11: No vayáis al bosque que hay en la colina. Algunos dicen que está encantado. Criaturas extrañas, luces que flotan.
12: Hola, soy Seditas. Te presento a los otros. Él es Cara de Luna.
13: El más listísimo de estos lares.
12: Él es el señor Cazuelas. Te presento a Fran.
14: Hola, Stan.
12: Está un poco sordo por culpa de las cazuelas.
0: El ya está, es que no importa más.
1: Vale.
0: Ulleu.
1: Doncs, jefe, tu manegues el separat d'aquests.
0: Tu ara, si has de triar entre el teu fill a veure Doraemon o això, què fas?
1: Jo, el meu fill ja no va anar.
0: No, imagina que el teu fill, el més petit...
1: És que depèn. A més, si són petit Doraemon, i si potser són un poc més preadolescents, igual aquesta, no?
0: Uf.
1: No.
0: Això que aquest...
1: Bé, no ho sé, no ho sé.
0: Això de coloringos...
1: El meu fill ja va anar a veure la bola negra, saps? Això ja m'ha passat bastant, allò. Hauràs de triar tu. Això que si tribes teva, ara.
0: Hi ha un altre per nins que es diu Mascotes al rescate.
1: No la tenc...
0: No, la novel·la francesa, té un 5 en 8...
1: No me l'he preparat.
0: I no fa llarg.
1: No me l'he

0: És la quarta de terror d'aquesta setmana.
1: No, n'hi ha una altra.
0: De terror.
1: Eh? L'altra madre. És que,
0: sí,
1: n'hi ha de moltes.
0: Sí, sí, sí, sí. N'hi ha moltes, sí, sí. Tant no bo. Bé, direm que la pel·lícula de terror danesa d'aquesta setmana. Ja em diran, no, és que l'altra madre...
1: És la quota danesa d'aquesta setmana.
0: La quota danesa de terror d'aquesta setmana.
1: L'altra madre és d'Estats Units.
0: L'altra madre és danesa, però no és del mateix Copenhague, de les afores. Copenhague, ara li diré Copenhague. Gran exercici que mos fan fer, per cert, és Copenhague. És una planxa terrible. Xerram de, idò, perquè tu ho has volgut, Other Mommy. L'altra madre, ok?
1: Té molt males crítiques, no? No té ni notes encara, no falla.
0: En Jessica Chastain, com se diu.
1: Ve Halloween, suposo que ja s'hi posa.
0: Claro, Nabella, una nena de 8 anys que viu a una llar tensa per un matrimoni problemàtic de son pare i sa mare, veu com la seva vida ve trastornada per una entitat sinistra. Sempre han d'estar amb pellos, és curiós, a la que denomina Otra Mamá, val? Otra Mamá. Quan aquesta presència malèvola emergeix del seu armari demanant ¿puedo entrar en tu corazón? Nabella diu no. També, jo també diria no.
1: Quin susto, no?
0: Sí, tio. No. Però les manifestacions de la Otra Mamá de cada vegada són més agressives, amenaçant la seguretat de la família d'aquesta nina, Nabella, interpretada per Nabella Olivia Clark. All right. Llegim Variety, que és una revista que jo estic subscrit, me la duen cada trimestre, no sé, cada quan surt, una de les pel·lícules més flojas e ineficaces de l'any. Ineficaces,
1: però...
0: aplicat a una pel·lícula, no ho vivi cap pic. Un empleat de banca, sí, però una pel·lícula... Bé, ja teniu aquí l'altra madre, finiquitada... I mos queden les dues pel·lícules, les tres pel·lícules, quatre pel·lícules... No, mos queden dues, no?
1: Mos queda, home, el Precio de la Red, que és un
0: que
1: de destacat.
0: La deixarem pel final.
1: Tu vols xerrar de Street Fighter,
0: home,
1: o no?
0: Molt ràpidament, Street Fighter és una nova pel·lícula basada en la saga de videojocs. Videojoc que crec que, si no vaig errat, va sortir l'any 87, dia 30 d'agost de l'any 87, i mira tu si fa anys. Ja han fet diverses pel·lícules de Street Fighter, n'han sortit moltíssimes parts, i aquesta és una altra vegada una franquícia de pel·lícules que intenta adaptar o renovar un videojoc tan famós com aquest, un videojoc que simplement són dues persones a un escenari que s'abaren, o sigui que per fer una pel·lícula d'això li has de treure molt de fil un guió i intentar estirar-lo i donar-li una, de qualque manera, un sentit perquè puguis transformar un videojoc que l'únic que feia era pitjar botons a tota pastilla amb una coseta que duri 125 minuts, dues horetes. Val?
1: Home, tens carta blanca, la pàgina en blanc,
0: sí,
1: millor, no? T'ho pots inventar el que vulguis.
0: Per al final és això, un torneig mundial, allà on hi ha un guerrer, un més bons, un més dolents, i s'enfrenten. Si vos agraden les arts marcials, aquí teniu la vostra pel·lícula, que s'havia d'estrenar 17 d'octubre, però no, s'estén avui. Quina sort!
2: Tu no eres mi hermano. ¿A qué estás esperando?
3: Perdóname.
4: Eras el mejor luchador del mundo y desapareciste. ¿Qué pasó?
3: La senda que sigo ahora no es la del combate. Yo ya no peleo más.
4: Es la mayor chorrada que he oído en mi vida. Tu hermano Ken está en peligro.
2: He pasado años viviendo a la sombra de Ryu. Y ahora lo ganaré todo.
4: Este torneo no es lo que tú crees. Si quieres salvar a tu hermano, tienes que luchar.

0: Palmerston.
1: You win.
2: Ja basta, també, eh?
3: Perquè basta de bretxa, tant, i de lluita, tants i de venga. Bueno, mem, la sèrie de Dragon Ball va durar una eternitat, i no sé si encara dura, i tot era també per un torneig que feia, no?, cada X anys, i se mareaven i tal. Mos queda, la pel·lícula d'Aaron Sorkin, El precio de la red, una pel·lícula que no és una continuació, sinó que és una història, diuen,

0: paral·lela a la red social, la pel·lícula que la precedeix, encara que siguin los anys, la pel·lícula de la red social guionitzava Aaron Sorkin, que és un guionista boníssim, i desiar a fer qualque aventurilla com a director, més que desiar. El que passa que salta la red social, darrere les càmeres tenia un tio com en David Fincher, seva en el Club de la Lucha, el curioso caso de Benjamin Button, un dels millors directors que queden al mateix vius, i en aquesta ocasió Aaron diu, no, ja ho faré. David, descansa, que esto m'encargo jo. Li falta, precisament, està bé, el que passa és que és la crítica que llegeix més d'això, que més no vos he dit de què va, perdoneu, vos ho dic i després veureu per què. És una, com he dit, una peça complementària a la red social, que era una pel·lícula allà on sortia Mark Zuckerberg, inventor de Facebook, i criticava precisament, no, tota aquesta, diguéssim, passió que va començar a sortir en els anys, no sé, 10, 12, quan va sortir Facebook, tothom es va fer un Facebook, i hi havia gent que sí, que agraïa poder tenir una xarxa social per contactar amb els alumnes, o els companys, o els amics, però també era una manera de tenir-nos a tots un poc vigilats i controlats, i, diguéssim, veure moltíssimes dades que nosaltres gratuïtament els oferíem, per ell llavors donar-les vendre a altres grans corporacions i elles mateixes oferim-nos els productes adaptats a les nostres necessitats. El que és el puto algoritme de tota la vida.
1: Clar, això era un debat de
0: la primera. I aquesta no deixa de tocar aquest mateix debat, i clar, és que Facebook ja ha quedat una mica antiquat. Saps?
1: Ah, jo em pensava que s'enfocava més en la que ha creat en els adolescents.
0: No,
1: per això pensava que era un poc més actual per això.
0: No, això és el gran problema d'aquesta pel·lícula, que és una bona pel·lícula però ha quedat una mica desactualitzada, val? Perquè no continua amb aquesta crítica a les xarxes socials, que és pogut que fa a relleu i actualitzar-ho, sinó que, com dic, és una peça paral·lela, complementària. Segueix xerrant de tot el viatge, de tots aquests joves, no?, que ja no són tan joves, que varen començar a crear aquests algoritmes per controlar-los i tal. El que passa és que, clar, és, primer de tot, està basat en un reportatge de l'any 21, o sigui, ja té 5 anys, i en una xarxa social que ja només emplea la gent de més de 65 anys.
1: Trobo que Mark Zuckerberg no està tan ben caracteritzat.
0: Com a l'altra pel·li.
1: Com a l'altra. M'agrada molt l'actriu d'aquesta pel·lícula, que no te sonava.
0: Sí, claro, en Mickey Madison, la de Anora.
1: Anora.
0: Anora.
1: Anora.
0: Gran pel·li.
1: I tot aquest sí, no?, que el posem al tràiler.
0: Claro.
2: ¿Te interesan las redes sociales?
3: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
4: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave. Sí.
3: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal. Él no busca problemas, los persigue.
5: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
3: ¿De qué te gustaría hablar?
5: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
3: Espera, no entiendo lo que dices.
5: ¿No es periodista tecnológico?
3: Algo así.
5: ¿Algo así? Solo que quede claro.
3: Te encanta tu trabajo.
5: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
5: Algo cambió.
6: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
5: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
3: ¿Y?
5: Nosotros. Facebook te quiere en la plataforma el mayor tiempo posible. Y hace 2 años el algoritmo cambió.
7: Espera. Mark, ¿intentamos abordar el discurso de odio y tú vas a amplificarlo y a superpotenciarlo?
8: El debate ha terminado.
5: ¿Por qué no la ha publicado?
3: Porque tú no me diste una historia, me contaste una.
5: Es un inútil.
3: No eres la primera que me lo dice. Quiero los documentos internos. Quiero la prueba.
8: La destrozarán a demandas.
5: Tenemos 102 horas para conseguirlo todo. También habrá pruebas de cárteles. Y un estudio no publicado sobre Instagram y la salud mental de los adolescentes.
8: Tiene una fuente. No me quiere dar su nombre, pero trabaja aquí.
3: ¿Tú sabías todo esto?
7: Quiero la gran historia y luego la historia más grande.
3: Prometí a esas fuentes que estarían a salvo. Con cada archivo que abra, está dejando una huella.
5: ¿Cuánto cuesta conseguir que los poderosos cambien algo que están haciendo?
3: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
9: ¡Ya basta!
10: La gente puede publicar lo que quiera. No somos el árbitro, somos un eco social.
11: ¿Estás loco?
12: Eres como un guardia plantado frente a un colegio, pero no haces nada con los brazos. Así que los coches van atropellando niños.
13: ¿Sabes que has arruinado la vida a esa chica?
14: Oh, se las apañará.
13: No. En absoluto.
1: I d'això és la pel·li destacada de la setmana.
0: Sí.
1: Ja mos ha quedat un poc educada.
0: Ho direm d'aquesta manera, efectivament.
1: Per I ara... Va el cap de setmana, no?
0: Sí, de totes formes, teniu moltíssimes pel·lícules molt bones per anar a veure. A Palmar està més ell de pel·lis. Si vos agrada, estem a les xarxes socials, evidentment. És una bona pel·lícula. Naza és una pel·li, el documental que hem comentat, jo crec que és necessari tot, però penseu que encara teniu La Bola Negra, Arxina, que a més ho està petant, absolutament petant a taquilla, inclús, si voleu, per anar a veure l'Odissea, la fan a diversos cines encara, eh? Inclús a Festival Park encara tenim l'Odissea, tenim la de Resident Evil, que està molt bé, una pel·lícula de por ambientada amb aquell videojoc que vaig comentar la setmana passada. Encara teniu per més petits en Tadeo Jones. La remasterització aquesta famosa d'Endgame dels Vengadores. Teniu moltíssimes coses per anar a veure. Si no aneu a la Xina, realment és perquè no voleu, eh? Excusa, menys d'excuses, eh? Menys.
1: La setmana que ve, perquè tu t'oblidaràs, però sempre t'oblides. Sí, a Cine Club, en el Club Pollença, dijous, Casa 137, francesa, denuncia la brutalitat policial, dijous a les 8. 4 euros socis, 6 no socis.
0: També imprescindible, perquè brutalitat policial la veiem cada dia, per la tele i per la xarxa social. No sé què els passa, aquesta gent. Tres cosetes que he començat a veure, val? Per no he anat a la Xina aquesta setmana, ja vol dir que quasi tot el que m'interessava ja ho he vist.
1: I però... tu no, perdona que t'interrompi.
0: No,
1: pots interrompre. És el primer pic que ho fa.
0: Tot el que bé, vulguis.
1: No, però...
0: no, és un segon, jo crec.
1: Sí, crec que sí.
0: També t'estic interrompent jo ara, aposta.
1: Que en Bruno sí que ha vist cosa i m'ho sent per mi. Ja un pot, espera. Que en Bruno pot venir a contar-nos qualsevol cosa de digues després.
0: Claro, després, quan jo me'n vaig... Que
1: no,
0: vengui ell.
1: Ja acaba el que deies que t'he interromput i després que m'ho conti ell.
0: No, jo ara ja xerrava de sèries, però...
1: I de vol que m'ho conti ara, ja és aquí.
0: M'ho conti ara...
1: I se un pot i un micro, així fent pot de reportero o de xerrajero.
0: Ja, ja, és el que és.
1: Ja, no vol el teu.
0: Ah, m'agrada agafar un micro així en sa mà. Me'n recordo quan anàvem de karaoke.
15: Claro. No te vull robar la teva secció, Pep.
0: Però tu no robes res, carinyo.
15: Ah, bueno, mira, que guapo. Què deies? Què he vist?
0: No, tu sabràs, no, el que has vist?
15: He vist moltes... He anat a un cine molt, eh?
0: Sí?
15: Aquesta setmana. He anat dos pics.
0: Quines has vistes?
15: He vist la de Resident Evil.
0: Olé, què tal?
15: Molt xula.
0: Tenc molta gana de veure-la.
15: Pareix de por, però és més de comèdia que de por. Sí.
0: Això sí que no m'esperava.
15: És difícil, eh?
0: I no de guion, plot twist.
15: Sí, plot twist. Molt bé, la de Resident Evil.
0: Però tu has jugat a aquest joc.
15: Sí.
0: I...
15: Té
0: algo que veure.
15: Sí, bastant.
0: Ah, bueno.
15: Però és una història un poc rara.
0: Vale, però... que... Sí, és història, sé que no segueix història.
15: Però sí, és com s'origina tot. Vale. Com s'origina tot.
0: Però tu quan veus, o sigui, així com està quan te transmeten les imatges i això...
15: Sí, el que passa que no fa por, perquè és de comèdia, bàsicament. Sí que hi ha qualque screamer, que te surt un zombi, un bitxo d'aquests raros. Sí,
0: vale.
15: Però la gent se'n reia molt. Jo vaig anar amb mon pare... que era així mig boomer com tu, i estem en pla, ho, ho, ho.
0: Pues jo no som boomer, jo som generació X.
15: Ah, vale, vale, perdó.
0: Supos que ton pare també, perquè tu ser més jove que jo.
1: A ton pare no. Li va agradar?
15: A mon pare li va agradar molt, sí,
0: jo,
15: sí.
0: No, ton pare deu ser més vell que jo.
15: Sí, sí. Pare en té 63.
0: 63 és del 63?
15: Sí.
0: No, ell és boomer.
15: Ell és
0: crec
15: boomer.
0: Crec que fins al 64 o 65 sí, som boomers.
15: I d'ell... Li...
0: Som X.
15: Sí. Pues a ell li va fer molta gràcia. A mi també, i al meu germà, que té 18 anys, també li va fer gràcia. Així que li va fer gràcia a totes les generacions.
0: Quina família més guapa que fan gràcia les coses.
15: Sí, clar. Però sí, molt recomanable. No és de por. Se pot anar a veure perfectament. Quan vale. Sostillo sí que n'hi ha.
0: Digue'r, que no la vaig voler anar a veure divendres passat perquè vaig llegir quatre cosetes que no m'han agradat. Mira si som influenciables, jo.
15: Però la crítica la porava malament i ara l'està porant bastant millor.
0: Dóna-me la teva opinió.
15: La meva opinió.
0: Se t'ha anat de crítiques.
15: És...
0: Vale, perfecte, densa. Gràcies.
15: És densa perquè sí. Supos que sou l'argument, la pel·li comença dins d'una obra de teatre i hi ha un moment que surt a la vida real de l'actor que està interpretant, que és en Tom Cruise, que a la vegada està interpretant l'obra de teatre, però després surt a la seva vida dins la pel·lícula i tu te quedes un poc què està passant aquí.
0: What the fuck?
15: Sí, fins que comencen a explicar per què és una obra de teatre i per què expliquen la vida fora de l'obra de teatre. És molt difícil d'explicar.
0: Val, és igual, no m'ho expliquis. Però val, te va agradar.
15: Me va agradar.
0: Nota?
15: li poso un
0: 7.5, un 7.
15: Perquè és un pot densa i és molt caricaturesca i això a pics se fa un pot pesat.
0: Llarga?
15: No, està bé.
0: Està bé, no se fa llarga.
15: No. I està guai perquè també com que planteja una nova manera de fer teatre. Ja ho veureu, ja ho veureu.
0: Molt bé.
15: Sí, sí.
0: Ganes. Ja està, no? Qualque coseta més?
15: No.
0: Has vist qualque sèrie?
15: Qualque sèrie, no.
0: Slow Horses? No el segueixes?
15: No l'he vist.
0: Sèrio, sèrion. Mostre locos.
15: No l'he vist, no l'he vist.
0: Sisena temporada.
15: I sisena setmana seguida, que diu que l'han de veure, no?
0: Aquesta setmana vos recomano tres cosetes. Que no ho havia dit mai. Una, Aporgiro, sèrie d'animació que he començat a veure, que el primer episodi m'ha agradat molt, però no sé què puta han fet a Movistar, que han posat el primer i el tercer. I el segon, que cercar per internet, almenys existeix, no és, ja ho seguiré veient, és una sèrie d'animació basada en una novel·la gràfica allà on va prendre part n'Anthony Bourdain, que és, ara vol dir-ho, qui és n'Anthony Bourdain? N'Anthony Bourdain era un cap de cuina, un chef de Nova York molt famós, allà va escriure moltíssim de llibres, va fer molt de programes de televisió, format a l'Institut Culinari d'Amèrica. Era l'enfant terrible nord-americà de la cuina, en Anthony Bourdain. Era un tio problemàtic, un tio gamberroide, un munt punky, però un cuiner extraordinari. Se va atrevir a escriure un dels seus llibres, de moltíssim de llibres, en té molts de cuina, però un d'ells s'ha de Get Jiro, i és la sèrie que ara s'ha adaptat per HBO Max amb jo crec que més o manco sort. Només he vist un episodi i és una història allà amb un futur un poc estrany dins Los Angeles, està controlat per xefs d'èlit, ¿vale? Els xefs controlen perquè tu realment és la gent que te farà menjar, i aquest futur els xefs controlen tot, i aquest Jiro arriba allà a un barri. El tio fa sushi, és japonès, i bé, cerca un pot de venjança en les seves habilitats amb els guinevets. És un poc, hi ha una mica de senqueta en aquesta sèrie. Jo el primer m'ha agradat molt, molta acció, i molt original. Ja veurem com continua, val? Bastant fresca aquesta idea postapocalíptica de chefs comandant.
1: Això és Get Jiro.
0: Get Jiro.
1: Se diu així, eh?
0: Sí, Get Jiro. Llavors, bajo la superficie, below, en la premissa un poc estranya d'una comunitat, un poble allà on no paren pescar, perquè hi ha qualque cosa, below, però sí paren agafar gel, que sura, dels glaciars que baixen allà a Terranova, de vora Canadà, i aquest gel serveix per dur una fàbrica de vodka. Vale, la premissa és molt senzilla, però tot d'una s'abandona, perquè la sèrie realment és un thriller, és una intriga, perquè hi ha qualque cosa davall aquesta superfície, que a més serveix no només físicament per fer por, perquè nosaltres intuïm que hi ha qualque cosa, desapareixen vaixells, sinó també és una metàfora de totes les històries paral·leles d'aquesta família de tres fills i un pare que intenten cercar la vida en aquesta població, que a més els volen moure. Segur que quan hi ha una espècie de regrupació de pobles, quan un poble queda aïllat, en lloc d'ajudar-lo a fer carreteres o a durir un tren, no, el moven, saps? En barques i tal, i el duen a un altre. I si allò se torna a abandonar, els moven i el duen a un altre. Supos que sí, que això t'ho creuràs o no, però les barques van surant per a mi de la mà fins que arriben a la nova població. Està bé, és curiosa, m'agrada molt el to que té, perquè tracta l'espectador d'una manera molt de tu a tu, molt directa, sense xerrades, sense tonteries, sense americanades d'aquestes, que a vegades t'ho deixen tocar molt, molt masticadet. Combinem els gèneres d'una manera bastant xula, i a més és bastant ràpida. Jo la crítica que li faig és que té el color de Netflix. Saps aquestes sèries de Netflix que tenen aquest to, que dius, això és de Netflix? Sí, fosca, com tot el que fan a Netflix, i amb aquesta paleta de colors molt característica d'aquest canal amb streaming. Però és xula i te té enganxat. M'agraden molt els actors tots, destacant en Josh Hartnett, que és el pare de família, i en Charlie Heaton, que el coneixem de Stranger Things, I en aquesta ocasió fa un paper també molt diferent dels que fa Stranger Things i molt xul. He vist 3 episodis, tinc ganes de veure com continua. És una minissèrie, crec que en té... No, si no vaig errar, crec que en té 6. O sigui que la setmana que ve vos podré dir com ha acabat aquesta sèrie Below, que a Espanya han traduït com a Bajo la superficie. Ok, i me queda una cosa que recomanar.
1: I una darrera, no?
0: I una darrera que l'he començat a veure avui de matí, la sèrie espanyola de la que tothom xerra, la sèrie espanyola de moda, la sèrie espanyola...
9: Està jubilat, eh? Pot qui, veure sèries.
0: Qui està jubilat?
9: Tu.
0: No, no estic jubilat. L'he vist a les 7 de matí, aquesta sèrie. A les 7 de matí me pot El Castillo. Aquesta sèrie espanyola amb en Raúl... Supos que heu vist en Raúl Arevalo amb aquest canvi físic que ha fet a lo Robert De Niro, que ha engreixat 25 quilos per fer aquesta sèrie. Ell fa de... Bueno, fa de xulo, fa de... és propietari d'una sèrie de puticlubs, estan xerrant de ser Espanya dels anys 90 i el que fan uns inspectors de policies de Seguretat Central de redes d'immigració il·legal i falsedades documentales estan investigant tots aquests puticlubs, tots aquests prostíbuls, perquè estan duent lotes, evidentment estic xerrant d'un drama policial, estan duent lotes des de Colòmbia per explotar-les sexualment, ok? Molt ben fet, un thriller molt net, molt clar, molt enèrgic, amb una producció amb les esquenes grossetes, perquè vull dir, per exemple, la setmana a Colòmbia, filmar, està molt ben fet, i no sé, m'està per ara, només he vist un episodi, i no és res, crec que ara ve lo bo, però crec que hi llegeix que és de les millors sèries espanyoles que se farà aquest any. Molt autèntica, molt directa, molt crua. El Castillo, se diu.
1: Jo crec que molt no podrem anar amb això, no?
0: Bon, podrem anar amb això i...
1: Podem deixar el trailer d'això...
0: I res, i que tingueu molt bon cap de setmana.
1: No dic quan t'acabi, no dic que hagués d'acabar ara.
0: Ah, vale.
1: Vols acabar ara?
0: Sí, podem acabar ara.
1: Sí.
0: Sí,
1: escolta, si agafes un micro al demà,
0: ah, perdó, sí,
1: te l'has de posar allà sí, es que enxerres la boca.
0: Saps què passa? Que acostumat a karaoke, que quan tinc xorro de bou, me l'enlluny.
1: La potència.
0: Me'l torna a costar.
1: I del Castillo?
0: Bé, això, el Castillo, que sí, que són 4:30 ja, me'n podem anar, no?
1: Moltes gràcies.
0: Tu què trobes?
9: Sí, està bé.
0: Sí, vosaltres també fes saldre, bona, que sí.
1: Me'n queda un
0: retorn. No, que va.
9: Jo frisar, jo no van estona encara.
0: No, te queda una estona, però frises.
9: No estem jubilats aquí.
1: Home, i dilluns...
0: No sigueu falsos.
1: Dilluns és festa.
0: Buah. Quin fin de... Que vos pegareu, my friend. Bé, què heu de fer aquesta setmana? Ja està, no era broma, no mos interessa. Vinga.
9: Dissabte...
0: Pones puta trailer.
9: No. Dissabte s'estrena un curtmetratge aquí.
1: Clar, Pep, per favor, per favor.
9: És que, Pep,
0: quin curtmetratge s'estrena aquí?
9: Un curtmetratge produït...
0: Vinga, si no arriba a dir Bruno, tu tampoc no te'n recordaves.
1: No, però...
9: Per l'Ajuntament de Pollença, que jo no l'he dirigit realment, però bueno...
1: Com ho ha dirigit?
9: Dones Tramuntana, que explica la vida de 4 dones que han fet feina a la Tramuntana.
0: I tu l'has codirigit?
9: Sí.
0: I ara ho dius, ara que m'on anàvem, sí. Ara te pega.
9: Sí,
0: ara... Hem hagut de xerrar de Digger i de coses, i d'una cosa que tu has codirigit...
9: Perquè sóc humil. Ja no ho sóc perquè ho he dit.
0: O 2.000. I on l'estrenen?
9: A la sala d'actes del Port de Pollença. Dissabte a les 6:30.
0: Dissabte a les 6:30 a la sala d'actes del Port de Pollença.
9: A la sala d'actes. Saló parroquial.
0: Saló parroquial. Sí, ja t'ho entès.
9: Allà.
0: Dissabte a les 6:30 juga el Barça.
9: Dic que vendrà, li queda bé, i així vendrà tothom.
0: Sí, jo vendré. No, ara, en sèrie, lo del Barça és broma. Jugo amb el Getafe, no m'interessa.
9: Sí, m'agrada.
0: Jo vendré, Borreró. 6:30. Sí.
9: Sí, vinga, molt bé, tothom,
0: és gratis.
9: Tothom, és gratis. Per als oients, és gratis.
0: Vinga. I ja està.
9: Ja està, bon cap de setmana, vinga.
0: Pues, igualment, que vos vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Nos vemos a los bares.
11: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
14: Ya la llenaremos.
16: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
17: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
18: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
19: Entonces usted no tiene mujeres de deuda.
18: ¿Mujeres de deuda?
19: ¿Sabrá lo que son?
18: He visto yo que usted venía con hambre. Claudia.
16: ¿O sea que yo le debo toda esta plata?
18: El agua caliente, el alquiler de este sitio, ¿o eso quién lo paga?
20: No estamos hablando de grandes mentes criminales, son los chulos de toda la vida.
18: Tú estás donde tienes que estar, querido.
19: ¿Y te fías?
14: Hola, ¿cómo estáis?
21: Son muy potentes, ¿eh? Como testigos.
14: Ya.
21: No, muy potentes.
22: ¿Qué falta una chica?
23: Aquí lo que estoy, preocupado porque no sé de quién me puedo fiar ya.
14: Esta noche no va a trabajar.
21: ¿Cómo ha dicho? Cuando te hablo, me miras. ¿Estás escuchando? A trabajar.
24: Ràdio Pollences, comunitat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Queda anul·lat el Rally 550 Challenge de Mallorca per un greu accident que ha deixat un pilot mort i el copilot ferit crític amb lesions medulars. Ha passat en el tram entre Lluc i Pollença a la Serra de Tramuntana.
2: El cotxe ha caigut per un barranc d'aquest tram. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre. La prova automobilística, que havia d'allargar-se fins demà, ha quedat finalment anul·lada.
1: A aquesta hora continuem ben pendents del veredicte del crim del Coll d'en Rabassa d'ara fa 2 anys. Això després que el jurat popular ha deliberat sobre la culpabilitat o no de l'acusat d'assassinar la seva exparella amb 66 ganivetades.
2: La Fiscalia, l'acusació particular i les populars sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó. L'acusat reconeix que la va matar però nega que fos un assassinat i que va actuar en defensa pròpia.
1: I avui es compleixen 8 anys de la tràgica riuada a Sant Llorenç, que va deixar 13 víctimes mortals. Un aniversari que enguany coincideix amb les obres de la variant que el Consell de Mallorca assegura que ja estan al 50%.
2: Les obres per l'ampliació del pont que passa per damunt del torrent de Ses Planes multiplicarà el pas d'aigua de 105 tones per segon a 500 tones per segon. S'espera que la carretera es pugui reobrir a la circulació a principis de 2027. Els veïnats asseguren que amb la construcció d'aquesta nova infraestructura estan més tranquils, però diuen que continuen tenint por quan s'activa en alertes meteorològiques.
3: Fa un tro, fa un llamp, fa 4 gotes, pues, la gent afectada, com pot suposar, tot d'una ja mira el cel, mira si plourà.
4: Perquè por en tenim, sobretot quan plou i fa llans i trons i diu vendrà la torrentada.
5: Esperen que no torni a passar per mai més el que va passar, però si venia una torrentada, ara el torrent ja no està com estava.
1: El govern iniciarà la setmana que ve una roda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus.
2: El vicepresident Costa vol mesurar l'impacte de l'augment de preus, especialment dels carburants, i escoltar propostes.
6: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint en un increment de preu de la cistella de compra de ciutadans.
1: I han continuat els actes a memòria d'Anna Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada el passat mes de setembre. La Confederació de Sindicats d'Inquilines i els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat avui migdia un minut de silenci a tots els centres de treball.
2: Davant la seu del sindicat UGT s'hi han concentrat una trentena de persones, entre elles la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials, Maria José Cordero, ha explicat que hi ha molta indignació, tristesa i frustració per la mort d'Anna Mari Carmen.
7: Però també esperança, perquè aquesta dona, amb totes les seves limitacions, la seva edat, ens ha donat una lliçó a tots. Jo la primera, i és el fet de que no t'has de rendir mai, has de lluitar per lo que creus que és teu, malgrat te diguin que no te toca, que segueix dient que no.
1: Ja hi ha nova data per a la Fira de l'Arròs Poblès. Serà els dies 21 i 22 de novembre. La cita ha hagut d'avançar-se per l'avançament electoral.
2: L'Ajuntament de Sa Pobla assegura que ha estat una decisió consensuada amb totes les entitats participants i que un dels objectius principals és garantir la seguretat. Magdalena de la Fuente és la regidora de Fires.
8: Hemos afectado 4 col·legis electorals que estaven dins del circuit de Sa Fira. Per tant, se complicava molt perquè la gent ha de poder acudint al col·legi electoral en cotxe, o sigui, gent que té problemes de mobilitat i de més. I després també és un tema de seguretat. Guàrdia Civil i Policia, aquest dia de les eleccions, vist d'estar als col·legis.
1: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Tornem quan siguin les 5.
0: Més informació.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Anem directes cap a l'Audiència Provincial de Palma perquè s'acaba de donar a conèixer el veredicte pel crim del coll d'en Rabassa. El jurat popular declara l'acusat culpable d'assassinat. Maria Eugènia Quecles, bon dia. Què més en sabem?
2: Bon dia. El judici ha quedat vist per a sentència, per al jurat popular ho té clar. Per unanimitat l'ha declarat culpable del delicte d'assassinat perquè ha vist provat que l'acusat va matar Maria del Rosario en traïdoria i acarnissament. En aquest delicte està penat amb 25 anys de presó al màxim, però el jurat també considera que és culpable d'haver envaït l'allunyament que li havia decretat el jutge per violència de gènere i també culpable d'haver fet mal a la seva filla per haver assassinat a la seva mare quan anaven els tres dins el cotxe a la carretera de Can Pastilla. A més, quan ha acabat el judici, el fiscal ha demanat que s'ampliï la pròrroga de presó provisional fins que hi hagi aquesta sentència ferma del jutge. Així que automàticament hi ha hagut una vista aquí on totes les parts han vist que era la millor opció de prorrogar aquesta presó provisional que se li va declarar just l'11 de desembre de 2024, l'endemà de l'assassinat. Ell, en aquest cas, també ha tingut dret a una darrera paraula, però no ha volgut dir res més davant els familiars de Charo que escoltaven el veredicte del jurat popular.
1: Gràcies, Mare Eugènia, per aquesta informació que acabem de conèixer. I encara un apunt més sobre tribunals. El Pablo i la resta de membres del clan queden en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. Els van detenir per la presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
3: La jutgessa els ha retirat el passaport i els prohibeix sortir de l'illa amb l'obligació d'acudir cada 15 dies als jutjats. La principal hipòtesi de la investigació és que els doblers procedents del tràfic de drogues s'haurien invertit en la compra d'immobles al mateix barri de la Soledat de Palma pel valor d'uns 20 milions d'euros.
1: I canviem ara de qüestió. La patronal del comerç de Fedeco considera que la reordenació de la zona Hora al centre de Palma perjudicarà el comerç de la zona.
3: La transformació d'un miler de places de zona blava en estacionaments exclusius a residents alerten que reduirà un 82% les places de rotació. La presidenta de Fedeco, Joana Manresa, assegura que la nova configuració afectarà directament els comerços de les zones incloses a la reordenació.
4: Si ahora mismo para muchos clientes ya es muy difícil y costoso acceder al centro de Palma, con esta reducción de plazas resultaría prácticamente imposible.
1: I per molts avui comença el pont del Pilar. Només aquest divendres hi ha programats prop de 1.300 vols als aeroports de les Illes, 5.000 en tot el cap de setmana llarg. Són 122 manco que l'any passat, un pont que està marcat per l'encariment del carusé que farà que vingui molt poc turisme nacional.
3: Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros, fet que atura les reserves. Així ho confirma l'Associació d'Agències de Viatge de les Illes, Aviva. El president Pedro Fiol explica que això fa que els peninsulars escollin passar aquests 3 dies a altres destinacions més barates que l'arxipèlag.
5: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment, la mitjana, és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros. Amb aquests preus, on el 70% de la inversió sobre el propi bitllet d'avió, serà molt complicat que per aquest pont vegem molt de peninsulars.
1: Arribem així a les 5:04. Tornem amb més informació a les 6.
0: Més informació.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
7: Som-ne Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
8: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre el Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
9: Llos que enterra, 10 anys a la mà li farà guerra.
10: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

Molt bon capvespre, estem de setmana d'estrena, divendres, ja que ja hem acabat aquesta setmana, però repeteix, estem una setmana d'estrenes. I és que aquesta setmana hem estrenat programació de tardor i hem estrenat programació, hem incrementat programació incrementant els capvespres del dilluns i el divendres, que no n'hi havia fins ara aquí a Ràdio Pollença. I de bé, ja és divendres, estem a les portes del cap de setmana i clar, avui de cap vespre, tota la programació que tenim, tota es d'estrena. Començarem, mirau, a les 5:20 amb aquest nou espai, Enigmes i Paradoxes, amb Damià Vidal, que ja és un assidu d'aquí, van tenir-ho fa molt, presentant el seu darrer llibre, La Porta. I d'això serà a les 5:20. Just després, una altra estrena, i és un espai que se diu Converses amb, és a dir, dedicarem converses amb gent relevant d'aquí del municipi i els havíem d'estrenar com no podria ser d'altra manera, que mos ha fet molta il·lusió, amb Ana Francisca Reus. Constarà de tres parts, Ana Francisca vendrà tres vegades i després anirem agafant gent relevant d'aquí del municipi per fer aquestes converses que són com a converses de terrassa i cafè, que dic jo. Això serà a les 6 i busques i just després una altra estrena, aquesta vegada d'un espai que es diu El Repàs. Farem un repàs de tota la setmana pel que fa a informació o a notícies destacades tant a nivell local d'aquí de Pollença, com a nivell autonòmic, com a nivell estatal, com a nivell internacional. I després vos donarem també finalment unes petites recomanacions culturals per al cap de setmana aquí de Balears. I de com veus, acabam la setmana, van començar la setmana amb moltes estrenes i acabam la setmana també amb estrenes. I d'oi, a banda, anant a aquesta programació, farem, com sempre, un repàs ràpid del que queda d'agenda d'aquesta setmana d'aquí del municipi. Recordar-vos el Clubs de Lectura aquí a Pollença, el teniu l'infantil a Can Llobera. Si voleu més informació, podeu contactar o passar bé per Can Llobera, per les biblioteques, o contactar a informació, a contactar a l'adreça de correu electrònic mediadora@ajotapollenca.net. Pel que fa al Port de Pollença, aquestes clubs de lectura es fan a la Biblioteca del Port. Les sessions són sempre el darrer dimarts de cada mes i les inscripcions i informació ho podeu demanar a info@siracusacultural.com. I com sabeu, és un cap de setmana llarg, dilluns és festa, dia 12 d'octubre, i de bé, teniu un bon pla per aquest dilluns, dia 12 d'octubre, i aquesta darrera funció de Quan venia l'esquadra, l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, que interpreta Catalina Solivella. Serà a les 7, al Club Pollença aquest dilluns, teniu les entrades disponibles a tiquettip.com. Xerram ara de tercera edat de Colònia, aquest viatge a Galícia que tenen programat per el mes de novembre, serà entre el 7 i el 12 de novembre. El preu són 675 euros, ens han dit que encara hi ha places, per tant, si en voleu o voleu més informació, podeu passar per l'oficina de l'associació.

I també l'Associació de Persones Majors està d'aniversari aquest diumenge, dia 11 d'octubre. Fan aquest menú i aquest dinar de celebració per aquest 11 aniversari, per aquest aniversari. Serà inclou el menú frit, porcella, aperitiu i després també a ball i música en viu. El preu per 25, són 25 euros pels socis i 30 per als no socis. Recordeu que podeu adquirir els tiquets dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de la mateixa associació. I recordar-vos la propera campanya de donació de sang aquí a Pollença serà el 16 d'octubre al PAC i pel que fa al port serà el dia 26 a l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Recordeu també que és molt recomanable reservar cita sempre abans a donasang.org. I ara parlam de quintes. La quinta del 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra a final de mes, dia 31 a les 2. Les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant. I pel que fa a la quinta del 48 fan un dinar també de celebració, aquest al bar Tolos, i també serà el dissabte 31 d'octubre a la 1:30. Per més informació, en aquest cas de la quinta del 48, podeu contactar amb en Felip Cerdà al telèfon 627 40 64 83. I tenim molt present també la tropa de cornetes i tambors del Soldà. Varen obrir aquest dilluns 5 d'octubre i ho faran fins dia 15 d'octubre. Portes obertes. Per la informació us podeu dirigir. Us la trobareu dilluns i dijous de 8 a 9 al pati del Joan Mas. Esplai Bon, per la seva banda, faran un taller de varetes màgiques. Serà dia 17 d'octubre a partir de les 5, que han triat Can Bum com a espai per fer-ho. El preu serà la voluntat i les inscripcions les podeu fer a través de la xarxa social d'Esplai Bon. I l'Associació de Veïns de Pollença ens recorda que el proper diumenge de 8 d'octubre fan aquesta excursió, aquesta pujada a Lluc. I clou el tiquet, un dinar d'arròs brut, postres i aigua i un bus de tornada. El preu són 28 euros. Les inscripcions les podeu fer el dimecres de 7 a 8 a la caseta del parc. I recordam, los Darient faran un concert i ballada solidari a benefici de l'obreria del Puig de Maria. Serà el proper dissabte 24 d'octubre al claustre del convent. A partir de les 8 actuaran i hi haurà servei de bar i aperitius. Els tiquets són un donatiu de 10 euros i es poden comprar a Electrònica Quadrado, a Nou Sadanà, Loteries Ballori, Drogueria Reus i les associacions de la tercera edat de Pollença. Passam a l'agenda ja directament, dia per dia, el que queda d'aquesta setmana, que és avui divendres, dissabte i diumenge, i mireu, 18 divendres, dia 9, tenim presentació de llibres, Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la festa de 1820 a la repressió de la Guerra Civil. Tindrem el seu autor, Antoni Togores, i presentarà aquest acte amb Pepe García, avui a les 7 a Can Llobera. Seguim també en divendres avui, concert, música i poesia, una trobada entre sons i paraules. La proposta comptarà amb la participació de la pianista Neus Estarelles i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, Premi d'Art Jove, el certamen dels joves intèrpretes 2025. La ballada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. El concert començarà a les 8 i l'entrada és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.

I també avui divendres tenim aquesta segona tongada, aquesta tongada de tardor, de teatre de barra a Pollença. A la birreria podeu gaudir del Fast Pass, al Club Pollença, el silenci de residents i Overmood Roomies. Recordar-vos que les funcions són a partir de les 8 i que el preu són 5 euros per funció. I acabem el recorregut en demà dissabte, dia 10, aquesta projecció del documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i de Sònia Armengol. També s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'Igualtat Dones Tramuntana de Pollença. Serà a les 6:30 al Saló de Cultura del Port de Pollença.

Nosaltres fem ara una pausa musical fins a les 5, fins d'aquí 4 minutets i anirem amb en Damià Vidal i aquests enigmes i paradoxes. No veurà, no molt el pare. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: hi va haver gent amb aquesta sintonia, amb aquesta cançó que molt reconeixereu, que és una de les cançons de la banda sonora d'Interestel·lar, han de donar-vos a encetar una secció que no és nova, per així dir-ho, Ràdio Pollença, sinó que tenim un col·laborador bastant veterà que fa molts anys ja va passar pels nostres micròfons, i és una secció enigmàtica amb paradoxes, i així se titularà Enigmes i Paradoxes, i serà amb Damià Vidal, i ens contarà Enigmes i Paradoxes, com no, partint d'un dels seus llibres. Que bé, Damià, benvingut. Moltes gràcies per fer aquesta secció, i compta-mos com sorgeix, quina és l'idea d'aquesta secció.
1: Hola, benvingut, gràcies. Bé, aquesta secció de qualque manera té una certa relació amb el llibre de la Porta, perquè en aquesta novel·la hi ha un fenomen una mica, podríem dir, de tot el món relacionat amb la tan famosa quàntica, i aquesta novel·la permet de qualque manera introduir un fenomen que dona lloc a la possibilitat d'escriure o d'engegar, o que sigui com a punt de partida d'aquesta secció, que és molt més àmplia, evidentment. I bé, aquesta és la idea que me comentaves.
0: I com és això del teu llibre? Tot això parteix d'un llibre, no? Tota aquesta idea.
1: Com te deia, sí, efectivament, en aquest llibre hi ha una porta que té unes certes propietats, que evidentment no és una, són propietats que en aquests moments la ciència no admet com a vàlides, com és la transportació transtemporal, però que serveix com a element artificiós, podem dir, per generar un espai literari, una ficció. I avui, però, la idea d'aquest programa és fer una cosa més seriosa, és a dir, utilitzar el rigor màxim possible de temes realment que realment podem tractar, no ja dins un ambient literari, sinó més concret.
0: I com se desenvoluparà aquest programa?
1: Bé, bàsicament el que tenim és un rei que en fi, el que cada setmana intentarem dur un enigma a una paradoxa.
0: Un rei és el protagonista.
1: Oh, sí, no? Sí, sí, exacte. Un d'aquests enigmes o paradoxes que han fet pensar a savis, científics i curiosos al llarg de la història o qualsevol de nosaltres. Efectivament, no seran endevinalles de saló ni joc de paraules. Seran preguntes reals, nascudes de la matemàtica, de la física, de la biologia, en definitiva de la manera com funciona el món. I efectivament, per explicar-les, el que farem és utilitzar un truc. Les vestirem en roba antiga. En cada episodi, un rei, és a dir, un rei curiós, una mica escèptic també, com tots nosaltres, farà unes preguntes, o farà una o diverses preguntes als seus savis, mitjançant un diàleg breu. I els savis, amb paciència, li respondran. O sigui que el format és senzill. Primer llegirem l'enigma, la pregunta del rei, el dubte, la meravella. Després la solució, que sempre girarà al voltant de tres preguntes concretes. Després una petita ampliació, farem un detall històric, donarem una curiositat, un nom propi que vos pot sorprendre. I per acabar, la lliçó pròpiament dita, una frase, una idea que vos podreu endur com a resum del programa.
0: Molt bé, i de sense més dilació, no, Damià, anem a començar amb l'enigma d'avui.

Avui el rei es troba davant de l'enigma dels cavalls bessons. L'enigma dels cavalls bessons, la llei del Colomer. El rei i els cens sense comptar. El rei estava revisant els grans llibres dels cens del seu regne. Davant seu, el cap de les estadístiques del regne li presentava un informe sobre la ciutat portuària, la més populosa del regne, amb exactament 200.000 habitants. Majestat, va dir l'estadístic amb un somriure una mica enigmàtic, vos puc assegurar, sense haver comptat ni un sol cavall de cap ciutadà, que en aquesta ciutat hi ha com a mínim dues persones que tenen exactament el mateix nombre de cavalls al cap. I no només dues, n'hi ha moltes més. El rei va alçar una cella escèptic. Això és una audàcia, mestre. Tenim 200.000 habitants. Com podeu estar tan segur d'una cosa que no heu verificat? Pot ser que cada ciutadà té un nombre únic. Un en té 10.000, un altre 10.001, un altre 10.002, i així successivament. Impossible, majestat, va respondre l'estadístic. La natura té límits. Cap ésser humà no pot tenir més de 150.000 cavalls al cap. Els fol·licles no hi caben físicament. A més, hi ha persones calbes que en tenen zero. I què té a veure això? Va preguntar el rei. Imagineu, majestat, que tenim 200.000 coloms, és a dir, els habitants, i volen ficar-los en caus, és a dir, el nombre de cavalls. Només tenim 150.001 caus disponibles, del zero, el calbs, al 150.000, el màxim biològic. Si començam a repartir els coloms, un per cau, al cap de 150.001 coloms haurem omplert tots els caus. I què passa amb el colom número 150.002? El rei ho va veure tot d'una. Ha d'anar a un cau que ja està ocupat. Exactament, majestat. I el 150.003 i el 150.004, etc., fins al 200.000, els hi passarà el mateix. Per tant, no només n'hi ha dos de repetits, hi ha com a mínim 50.000 parelles de ciutadans que comparteixen el mateix nombre de cavalls. No he necessitat mirar cap de ningú, només he hagut de comptar la gent i a conèixer els límits de la natura. Fins aquí el diàleg entre el savi i el rei, i ara ens preguntam, com podem garantir que hi ha coincidències en un grup sense haver de comptar cada element individualment? Què és el principi del Colomer i per què és una de les eines més poderoses de la matemàtica discreta? I què passa si la ciutat tingués només 100.000 habitants? Encara podríem garantir la coincidència? Per tant, les preguntes del rei, en definitiva, són tres. La primera, el mecanisme de la garantia sense comptar. La segona, la formalització del principi. I tercera, el límit on la garantia es trenca. Anem amb tres respostes en aquest ordre. Primera resposta, la garantia per descart. El que ha fet l'estadístic no és un càlcul de probabilitat, sinó una demostració per principi. No li importa qui tingui quants cavalls, li importa que el nombre d'objectes, els habitants, és estrictament superior al nombre de categories possibles, el nombre de cavalls. Quan això passa, la repetició és inevitable. No cal verificar res, la lògica ho imposa. En quant a la segona resposta, el principi del Colomer, aquest raonament es coneix en matemàtiques com el principi del Colomer, el Pigeonhole Principle en anglès, formalitzat pel matemàtic alemany Peter Gustav Dirichlet a 1834. L'enunciat d'aquest principi diu, és senzill, si n objectes es distribueixen en m contenidors i n és major que m,
Llavors, almenys un contenidor ha de contenir més d'un objecte, així de senzill. En el nostre cas, posem l'exemple, els coloms és el nombre N, 200.000 habitants. Els colomers és el nombre M, és a dir, els caus. 150.000 U possibles, nombre de cabells, és a dir, del número 0 al número 150.000. Aleshores, com que tenim 200.000 major que 150.000 U, almenys un colomà, és a dir, el nombre de cabells, ha de ser compartit per almenys la divisió entre 200.000 i 150.000 U, diguéssim, agafant la part entera, és a dir, dues persones. És a dir, això són un càlcul bastant senzill de fer, és una divisió i només treure la part entera, és a dir, la xifra no el decimal, sinó la part superior, el nombre, la xifra més entera. Tercera resposta, el límit de la garantia. El rei preguntava què passaria si la ciutat tingués només 100.000 habitants, recordeu? En aquest cas, simplement, N és 100.000 i M 150.000 U. Com que N en aquest cas és menor que M, és a dir, 100.000 és menor que 150.000 U, el principi del colomer no garanteix que hi hagi cap coincidència. És possible, i posa entre cometes i recal possible, encara que biològicament i estadísticament improbable, que els 100.000 habitants tinguin tots un nombre de cabells diferent. Aquí és on la matemàtica ens ensenya la diferència entre certesa absoluta i alta probabilitat. Amb 100.000 habitants és gairebé segur que hi haurà coincidència. Per la paradoxa de l'aniversari, una altra paradoxa que veurem en un altre programa. Però no ho podem garantir, subratllo garantir, sense comptar. En 152.002 habitants, la garantia torna a ser absoluta. És a dir, que la resposta final que li donaria el rei com a solució a l'enigma que ha plantejat seria aquesta, majestat. No cal mirar dins dels caus per saber que hi ha coloms compartint niu. Només cal comptar els coloms i saber quants nius hi ha. La matemàtica no necessita sempre dades, de vegades només necessita límits. Aquesta seria una senzilla resposta que resumiria tot això. Per si no s'ha acabat de veure clar, farem un petit exemple simplificat del principi del colomer. Suposem quatre persones només, coloms, que s'han de distribuir en tres possibles nombres de cabells, els caus. Com que hi ha més persones que categories, és a dir, 4 és major que 3, almenys un cau ha de contenir dues persones, garantint la coincidència sense necessitat de comptar els cabells reals. És a dir, que podem ampliar després una mica de tot això sense entrar en detalls.

0: coses. Ara l'ampliació, el que faim és una miqueta d'exploració, una miqueta sense entrar en detalls d'una ampliació de tot aquest tema. Podríem dir que la més clara és la que podríem dir de Dirichlet a la informàtica, és a dir, el que se'n diu les col·lisions de dades. El principi del Colomer no és només una curiositat matemàtica, ni molt menys. És la base de molts problemes en informàtica. Quan un ordinador emmagatzema dades en una taula que es diu taula hash, una mena de calaixera digital, assigna cada dada a una posició concreta. Matemàticament ha d'anar en aquella posició concreta. Si hi ha més dades que posicions disponibles, cosa molt habitual, el principi de Dirichlet garanteix que hi haurà col·lisions. És a dir, això està clar. És a dir, dues dades aniran al mateix cau. Els informàtics han de dissenyar algoritmes específics per resoldre aquestes col·lisions que es poden donar, aplicant exactament la mateixa lògica que el nostre estadístic li ha contestat al rei. Saber que la repetició és inevitable i preparar-se per gestionar-la.
1: Molt bé, Damià, Aida. Hem de resumir el programa d'avui. Òbviament parla de l'estadística, de totes aquestes prioritats, i quina és la lliçó que poden treure de tot el que ens has explicat?
0: Bé, la lliçó podríem dir que és el principi del Colomer, el principi de Dirichlet, que estableix que si distribuïm n objectes en m contenidors, si n és major que m, és a dir, el nombre d'objectes supera el dels contenidors, almenys un contenidor tindrà més d'un objecte, això està clar. Aquest principi permet garantir coincidències sense necessitat de comprovar cada element individualment, sempre que coneguem el nombre total d'elements i el nombre de categories possibles. En el cas dels cabells, tindríem màxim nombre de cabells possible, 150.000, és un límit biològic. Si la població és major que 150.000, la coincidència és matemàticament segura. I si la població és menor o igual de 150.000, per exemple 100.000, la coincidència és molt probable però no està garantida. És a dir, que la lliçó podríem dir que és la següent: la matemàtica pot revelar veritats ocultes sense necessitat d'observar-les directament, només comptant les possibilitats.
1: És a dir, amb unes altres paraules, que un numerós no menteixen, no?
0: No menteixen, i sobretot a vegades és necessari tenir una visió, el que se diu pensament lateral a molt de problemes. És un tema que també tractarem amb altres paradoxes més concretes i ho podem veure més clar.
1: Molt bé, el programa d'avui ha anat sobre un problema o una solució estadística, més bé, i per exemple que per als oients que hagin arribat fins aquí, que se podran trobar altres programes, a més de matemàtiques, supos que reflexions, paradoxes, filosòfiques, que podem trobar?
0: Sí, hi ha una miqueta de tot, perquè el tema de enigmes i paradoxes n'hi ha des de paradoxes o enigmes o des de, podríem dir, problemes com és, per exemple, relacionats en el que és l'existència de l'homo i de l'espai, com és l'univers, l'absència de vida encara que s'hagi detectat, paradoxes relacionades amb la física, paradoxes relacionades amb el temps, com és per exemple la paradoxa dels bessons, després algunes d'elles relacionades més bé amb psicologia, com és per exemple moltes coses de reaccions paradoxals, com és per exemple l'augment de recursos per resoldre un problema, no necessàriament resol el problema, és a dir, moltes de tipus de paradoxes, inclús paradoxes relacionades amb geometria, en fi, encara no està tancada la llista, però principalment aniria baix aquests tres eixos.
1: Molt bé, i quina és la diferència entre un enigma i una paradoxa, Sebastià?
0: Bé, l'enigma... Bé, la paradoxa són dos raonaments, de qualque manera, que en principi són contradictoris, però que tenen una explicació. Els enigmes moltes vegades no estan resolts, poden ser problemes que tenen difícil solució, inclús que estan oberts. Per cert, hi haurà també una secció que tractarem d'algun dels problemes matemàtics que estan encara pendents, com són els problemes del mil·lenni, algun d'ells que ara avui en dia...
1: S'han resolt. fa poquet.
0: Sí, no? Sembla que està, se necessita encara la demostració definitiva, la comprovació, més ben dit, definitiva, però que t'ho vull dir que hi haurà també problemes d'aquest estil i d'altres relacionats amb tot això, no? No necessàriament...
1: És a dir, un enigma necessita una solució.
0: Sí, un enigma no necessàriament necessita una solució,
1: és
0: un, pot ser un problema obert i de vegades trobarem enigmes que les resoldrem.
1: I...
0: És a dir, la matisació és complicada perquè, clar, pot ser un problema no resolt, pot ser un problema resolt. El que sí està clar que la paradoxa tenen una explicació.
1: És a dir, no una solució, sinó una manera d'entendre-ho.
0: No, se ponen les paradoxes, efectivament.
1: I de Damià, avui hem tocat com a primer tema l'estadística, però entendrem d'altres, molt variats, ara deies, i que tindrem un proper programa, es pot fer un petit abans de lo que podrem gaudir.
0: Bé, serà encara probablement sigui una paradoxa relacionada en recursos i més que un enigma serà una paradoxa, diverses paradoxes sobre, per exemple, l'ús del temps, perquè no dedicar més hores a una cosa acaba millorant proporcionalment, no? En fi, no vull avançar encara definitivament perquè
1: probablement... Una petita pinzellada.
0: Sí. És a dir, que de qualque manera avui el que hem vist que el rei s'adona que el món és una mica més gran i una mica més meravellós del que semblava. No.
1: Molt bé, Damià, com a primer programa encetam aquesta secció, aquest programa d'enigmes i paradoxes, i mos veurem cada divendres cap vespre, no?
0: Efectivament, sí.
1: I de Sebastià, moltíssima... Sebastià, te diré Sebastià...
0: Tot hi ha molta gent que m'ho diu, sí, a vegades. No
1: per l'accent. La... Sí. I de Damià, moltíssimes gràcies per venir avui i mos tornem a veure la setmana aquí. Bé.
0: Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies.

A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
2: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: David.
1: Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel.
2: Molt bon dia, estimats oients, amb aquesta fantàstica versió d'en Frank Sinatra, de Good Life, una bona vida. Jo crec que ja l'heu sentida, el primer ja l'heu sentida un poc així de fons, perquè m'ha dit, diu, aquesta m'agrada, aquesta m'agrada. Bueno, tenint a Francisca Reus en altres. Com estàs, Francisca? Bon dia.
3: Bon dia, molt bé, gràcies. Està amb altres.
2: Quanta estona fa que mos hi hem pegat per fer aquesta entrevista? Perquè...
3: No serà tant.
2: Sí, tu saps que tot s'estiu treballant darrere. Sí, sí, sí.
3: Però
2: sí.
3: Va fer molt, feia molt de calor.
2: Feia molt de calor. La veritat és que heu tingut un estiu un poc massa calorós.
3: Sí, sí.
2: I han dit no.
3: Hem estat més tancats que de fora.
2: Això, i vàrem parlar. Anna Francisca m'ha dit, jo ara, de tot el mes, també tenies un problema que havia d'anar a un parell de metges i tal, i vam dir, bé, ho deixarem a final d'estiu quan tu estiguis preparada, m'ho dius. I ara, la setmana passada, va passar per aquí davant que nosaltres de mi no passen a Francisca, que no passen a Francisca, i va passar, i dic, vinga, pum, pam, pum, perquè si no ho feia no arribarem a fer. Bueno, Francisca Reus, presenta't, qui és, per qui no te conegui? Supos que molta gent ja t'ha conegut, sabou, però bé, tu digues qui ets, com on vas néixer a Pollença, sí. No és així? A veure, vinga.
3: Jo som pollencina, mon mare era pollencina i mon pare era de Palma.
2: Uh-huh.
3: Vaig néixer a Pollença, n'esquerra i Mallorca. Ma pare és que era el número 31.
2: Sí.
3: Però allà hi vaig estar només fins en els tres anyets.
2: Uh-huh.
3: Després dels tres anyets, mon mare va morir.
2: Sí.
3: I mon pare va anar a viure a Caspredins, que vivien en el General Bosch. I de vora de Caspredins hi havia una casa buida.
2: Uh-huh.
3: I van endur mobles de casa nostra en aquella casa. I mon pare dormia allà, però tots estàvem a Caspredins. El meu germà, dos germans majors que jo tenia, i jo era la petita. Varen viure a Caspredins fins que mon pare se va tornar a casar.
2: Uh-huh.
3: Que se va casar amb una germana de mon mare.
2: O sigui, vas tenir...
3: Vaig tenir dues mares.
2: Dues
3: jo,
2: mares.
3: Quan pal, sempre he dit dues mares.
2: Uh-huh.
3: Però, segons, mon pare se va tornar a casar quan jo tenia 19 anys. Eh? O sigui, però aquesta... Va ser la dona de mon pare. Aquesta no va ser mon mare, però va ser una bona dona.
2: Però va fer de mare.
3: No, de mare no va fer, perquè jo tenia 19 anys.
2: Clar,
3: ja, però... ja no me podia fer ella de mare, però mos varen respectar molt.
2: Uh-huh.
3: I varen viure molt, bastant d'anys, jo vaig viure amb ella i...
2: Has de dir que era una tia teva, perquè era una germana.
3: No, no, ah, no, perdona, és que la segona... Quan mon pare se va tornar a casar,
2: uh-huh,
3: després nosaltres anàvem a viure en aquesta casa...
2: Des carrer Mallorca.
3: No, de veïnat, que teníem els mobles, uh-huh, de veïnat a Caspredins.
2: Sí.
3: I vàrem estar aquí fins que va estallar el moviment.
2: Uh-huh.
3: Que quan va estallar el moviment... Bueno, jo, bueno, amb aquesta segona era, per jo havia dormit sempre amb ella fins que se va casar amb mon pare, m'entens?
2: Que tu tenies...
3: Jo tenia tres anyets.
2: No, quan va estallar el moviment, l'any 36...
3: Quan m'ho van anar en un moll, va ser quan va estallar el moviment.
2: Uh-huh. Tu vas néixer en el 27, no és així? Quin dia vas néixer?
3: 11 de l'11 del 27.
2: Això vol dir que enguany faràs...
3: 99 anys.
2: Què te pareix? Pots tenir jo de Good Life, un poc de Good Life, l'han triat ben aquesta, o no?
3: Okay.
2: Perquè has tingut una bona vida. Aquesta Good Life que han triat d'en Frank Sinatra.
3: Sí, he tingut una bona vida perquè he tingut molt de carinyo de sa família, m'entens? No vaciada, perquè a nostra no n'hi havia de vaciats.
2: No, bé...
3: No. Vaciat no.
2: No te va faltar de res, però no va ser vaciat.
3: Però vaig tenir... Després, bueno, quan van anar-me en un moll, després, mo mare, sa segona,
2: uh-huh,
3: quan tenia 11 anys, el 39, va morir ella també.
2: O sigui, se va morir sa segona mare.
3: Sa segona mare, va morir quan jo... Sa segona, amb 11 anys. Un en 3 i l'altre amb 11. Pues, els meus germans ja eren un poquet més grans i després ja, com que mon pare era de Palma, sa família de just una tia de mon mare hi havia i sa predina que se'n van anar a viure a Palma, pues
2: sí.
3: Quedaven nosaltres en un mort sense família, se pot dir. I la família de mon pare li va dir, veniu a Palma, i que quedava altres dos tots sols, mon pare i jo. I mon pare va anar a viure a Palma.
2: I això quant any tenies?
3: Jo, això era l'any 40.
2: L'any 40, t'havies nascut en 27, encara no tenies els 30.
3: Quants?
2: No tenies els 30 encara.
3: Ja tenia...
2: Si van néixer el 27 l'any 40, no som dos matemàtics, tu i jo.
3: No, crec que no. Mira, devia tenir
2: Bé, és igual, l'any 40.
3: 11 o 12 anys, només.
2: No, si va...
3: Sí.
2: Sí, t'apareix.
3: 27.
2: Tens raó, 13.
3: Sí, 13. Sí, ja sí, sí, sí. Sí, jo, què vol dir?
2: Que no servint tu i jo per matemàtics, no, i tu encara el tens millor, que jo ara et cervella. Molt bé, no. L'any 40 parteixes cap a Palma.
3: Bé, sí, després ja me'n vaig anar a Palma. Jo només, els meus germans ja eren i estaven en sa tia i sa predina. I jo me'n vaig anar en sa part de mon pare. I sí, vaig estar allà amb aquesta ties i vaig estar de més un any, perquè mon pare, com que feia feina aquí a Pollença, tenia feina aquí, però havia llogat una casa en altres en el terreno, perquè m'on anàvem a viure en el terreno. I mon pare els dissabtes venia i els diumenges venia a Palma i estava en alt. Això estava amb ell, amb altres, però els altres dies sempre estava a casa Estís, que tenien una tenda.
2: Sí.
3: I estava amb elles.
2: Molt
3: i
2: bé.
3: Vaig estar, tota la vida vaig fer feina.
2: I quan t'anaves a Palma, tornares cap no, a Pollença? Ja no teníem ni casa ni arretja.
3: No, no, no, tornar per viure no, teníem una casa...
2: Estiuetjàveu.
3: Sí, aquí en el carrer Mallorca, que és per dins, que teníem aquesta casa, i la predina la llogava, però la llogava en tots els mobles, i amb estància ella venia el mes d'agost a passar aquí. I si nosaltres un dia veníem de Palma, que hi poguéssim quedar.
2: Que hi poguéssim ser, clar.
3: Tenia, però la tenia llogada així. La va tenir llogada bastant, molt de temps la van tenir llogada així. I, però nosaltres veníem molt a Pollença. A més, el mes d'agost, la predina, cada any venia i passava tot el mes d'agost aquí a Pollença. I nosaltres, pues, si podíem, també veníem.
2: També veníeu.
3: Veníem,
2: clar, sí. Veníeu i de pas, veníeu a la família.
3: Sí, veníem, però me n'havíem de tornar perquè tot fèiem feina, m'entens? Bueno, tornàvem cap a Palma i veníem, però sempre hem vengut molt a Pollença.
2: Heu vengut a Pollença, sí. I en esport també. Era un mall.
3: No, no mall no. No, mall no teníem res. No mall era com varen tenir telèfonos per la casa.
2: Aquí anam, jo ara. Sí. Aquí és on te volia dir, perquè jo...
3: Sí.
2: Perquè, estimat soient...
3: Pues això mateix, quan va estrellar el moviment, pues una tia meva era molt important, telefonista de Palma. I aquí varen... el dia de, no sé, un dia de no sé per què,
2: l'any 36, de 8 de juliol,
3: abandonaren sense res. I claro, a Palma varen dir de cercar qualcú per posar els telèfons qualcú,
2: clar.
3: A més en temps de guerra, sí, que era sí, tan necessari. I una tia, aquesta tia meva va dir, jo som voluntari, puc anar un parell de mesos. I va venir ella i va estar amb una altra tia, germanes, varen estar en un moll, no sé si van estar dos o tres mesos, però varen arreglar perquè mon pare pogués quedar en telèfonos. I mon mare, la segona,
2: sí,
3: que encara era viva.
2: Sí, sí, la germana de ta mare.
3: Sí, bueno, vam anar cap a en un moll i vam estar. I en el 39 va ser quan va morir la segona mare,
2: que estàvem
3: a telèfonos. I després ja
2: 40 te'n vas cap a Palma,
3: ja, després m'ho anaren cap a Palma. I ja vaig viure en el terreno fins, bueno, quasi tota la vida, tota la vida, perquè ara fa 8 anys que vaig entrar a la residència.
2: Avui fa 8 anys que vas entrar a la residència d'aquí, perquè tu estàs aquí, estàs un apartament d'aquí a la residència,
3: sí,
2: de vegades com vent.
3: Sí, el que estic, sí, bueno, estic en els pavellons, però vaig a dinar allà, anem a dinar allà, i això, pa...
2: Beníssim, i d'ahir ho tenen ben ben muntat. I deixa que farem ara una pausa perquè puguis descansar a veure aigua, posarem els Strangers in the Night, que se sap que t'agrada.
3: Sí,
2: aquesta és molt coneguda.
3: És que és el que més m'agrada.
2: A veure, vinga, descansarem un poquet, Francisca.

0: Molt guapa, aquest Stranger in the Night, eh, Francisca? Que sí. Quin record està duit?
1: No ho sé, m'agradava molt, no ho sé quin record, m'agradava molt sentir-lo cantar. No era la seva figura, era la seva veu que m'agradava.
0: Bé, li diu la
1: veu. Però a vegades, quan ets joveneta, perquè és guapo aquell... No, era la veu que m'agradava.
0: Era la veu, no? Era... Sí, perquè guapo en Francineta
1: no. Tenia res.
0: No era massa guapo.
1: Era la veu que me feia sentir.
0: Molt bé, hem acabat l'any 40. Tu tens 13 anys i te'n vas cap a Palma.
1: Em vaig cap a Palma.
0: Ah, bé, vinga, continuant. Què fas quan arribes a Palma?
1: Visc molt bé amb aquestes ties. Eren unes ties molt modernes. I, claro, jo ja me vaig criar, i a més el terreno era... Hi havia molta de gent de Pollença en el terreno.
0: Ah, sí?
1: Molta.
0: I això? Sí. És curiós, això.
1: Sí, hi havia una tia de sa d'aquí,
0: d'una Joana.
1: D'una Joana.
0: Joana Solivelles.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ja la coneixia, perquè jo sa família aquesta la coneixia. I ella vivia allà, era casada, tenia dos fills. Hi havia un senyor que vivia en Bosses, que era molt conegut aquí a Pollença, no era de Pollença, però se va casar amb una pollencina, que també tenia fills i també vivien en el terreno.
0: Hi havia molta relació.
1: Hi havia na Maria Bessona, que vivia i també tenia som un colmado allà. I la seva germana era molt coneguda aquí, a Bessona.
0: Sí.
1: Hi havia molta de gent de Pollença.
0: I d'ahir quasi va convertir el terreno la Petit Pollença, apareixia la Petit Pollença.
1: Sí, hi havia molta de gent, però de Pollença.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí. I què més? Que en què te dediques? Quan t'arribes? Estudies?
1: Ja me vaig posar a la tenda i tota la vida vaig estar a la tenda. Ja no vaig anar a escola. Ja...
0: De què era la botiga que teníeu?
1: Pues teníem de tot. Teníem, que veníem molt, nosaltres, era la ràfia d'aquí de Pollença, de Can Siquier de Pollença, que era, tenien preciositats, i veníem molt d'ells. I teníem perfumeria, teníem merceria...
0: Això en el terreno ho teníeu?
1: En el terreno, se deia Cactus.
0: Perquè el terreno d'abans, de l'any 40, quan tothom va, no té res que veure amb el terreno que ara.
1: No!
0: Aquella plaça Gomila...
1: Antes era el terreno, ara no és el terreno.
0: Sí, basta veure quan fas una petita volta pel terreno o les cases senyorials que hi havia en aquell temps, sí. Que tothom devia ser com a l'època, la zona residencial de Palma.
1: Això mateix, i després hi havia dos hotels molt bons, que hi havia l'hotel Victòria i l'hotel Mediterrani. Eren hotels bons i nosaltres veníem molt per veure que dels hotels, clar que teníem perfumeria també, no era un bazar, però... Teníem de tot. Teníem de tot.
0: I després hi havia el barri de Son Armadans, que també es connecta amb el terreny.
1: Sí, s'ajuntava Son Armadans. Bueno, s'ajunta Son Armadans i el terreny. I Son Armadans hi havia xalets. Allà eren tots xalets, perquè el terreny hi havia casetes i xalets.
0: I palaus que hi havia, perquè ja hi havia com a mini palauets, com a cases,
1: Sí, però Son Armadans ja eren més xalets, ja se va fer més després, i eren més xalets.
0: Perquè tu saps quan hi havia la clínica, aquella clínica que hi havia pujant cap a Bellba, te'n records?
1: Sí.
0: La clínica, no me'n
1: records.
0: La clínica Femenies.
1: Però antes d'aquí hi havia un xaletet de vora l'aigua dolça.
0: Sí, la plaça de l'aigua dolça.
1: De dalt, la part de dalt.
0: Sí.
1: Era un xaletet que era la clínica Femenies.
0: Ho veus?
1: I després se va fer aquella nova i van passar a la nova. Jo encara vivia en el terreno.
0: Quins records tens del terreno? De quan eres, perquè clar, tu eres adolescent quan arribes al terreno.
1: Mira, el meu home me deia que quan anàvem en el cotxe, jo anem a fer una volta per el terreno, me deia, quan arribem a l'aigua dolça, la teva cara
0: se te canvia.
1: Així és, el terreno jo, no ho sé, l'he estimat molt, és que m'ho he passat molt bé, he viscut molt bé, no ho sé... Té molt bons records del terreny.
0: Molt bé, ara arribem a la teva època d'adolescent, suposo que coneixes el teu futur home, eh?
1: Sí, bueno, ja el vaig conèixer major, ell era viudo,
0: sí.
1: I molt, molt bé.
0: I quants anys heu estat?
1: Pots, perquè ell ja va tenir un infart i ja se va posar...
0: Tu vas conèixer més major que tu, quina diferència
1: d'edat
0: hi havia?
1: No, ell... tenia 6 mesos més que jo.
0: Ah, d'acord.
1: No, no, no, eren de la mateixa edat. De la mateixa edat, sí, de la mateixa edat.
0: Bé, i tens, ja has tornat en el terreno tu ara?
1: Ara fa estona, d'ençà que som aquí a Pollença no hi ha anada.
0: Sí, fa 7 anys que no has anada.
1: Sí, sí.
0: Però tu saps...
1: No, 8.
0: 8.
1: No, 8, sí, 8.
0: Avui
1: fa 8 anys.
0: Avui fa 8 anys. I quan t'hi vas tornar, a vegades que hi vas tornar, perquè tu tens família, tens casa...
1: No, jo, no, ja no hi tenia, ja no hi tenia família, m'entens, i no, ja, ara està aquí enviat, i a més, pensa els anys que jo tinc, quina... Qui hi ha ja de la meva edat per allà?
0: És això, és que és el tema aquest.
1: És aquest tema, m'entens?
0: Sí, jo crec que l'hem de complir anys, no és tant que estigui estar, o sigui, estar bé físicament, però comences a perdre la gent de vora teu, del voltant.
1: És que, mira, jo aquí, quan, ara aquí a Pollença, de les meves amigues, no en tenc cap.
0: Clar.

0: havia de... Sí. Si no arribava en aquella hora, estava 15 dies castigada.
1: Això mos ha passat a tot, però.
0: Sí, no, no havia d'anar viva.
1: Eren un temps, un
0: pas
1: difícil.
0: Eren un temps, sí. Però, sí, i a vegades volíem anar aquí a viatjar tants, a Santa Catalina, i fèiem ball, i sa mare d'una, de Magdalena Borràs, sempre mos acompanyava.
1: O sigui, de Pollença fins a...
0: No, quan vivíem en el terreny.
1: Ah, en el terreny.
0: Quan jo tenia, pues, de 9 anys o...
1: Sí. És a dir, que quan vivies en el terreny continuava la relació amb amigues pollencines?
0: No.
1: No.
0: No. No, perquè allò eren ja senyores, així jo tenia un man, ja eren casades i jo era una nina quan vaig anar allà, m'entens?
1: Però les amigues que m'aixerraves abans de Pollença, que jo t'he dit, tu me dius, ara quan t'he tornat ja no n'hi ha cap de la meva edat
0: aquí, sí, aquí. No, i a Palma tampoc.
1: Sí, i ses d'aquí en recordes cap?
0: Sí, la Madalena de Can Codony, ses de Can Cosset. Aquestes són les que vivíem en quatre cantons,
1: sí.
0: I són les que més...
1: Clar, perquè tu te vas amb 13 anys i no fas adolescència pràcticament,
0: no,
1: per, a Pollença.
0: No, perquè ja me'n vaig anar en el 8 en un moll, ja vaig deixar la pandilla, m'entens? I ja vaig fer amigues en un moll i després ja vaig fer les amigues en el terreno.
1: No, un dia m'explicaves que vas veure que tu estàveu darrere, com darrere unes dunes, i vas veure com uns hidroavions que despegaven.
0: No, però no, però en el carrer ho vèiem d'això.
1: En el carrer, llavors,
0: sí.
1: Estava...
0: No,
1: ho vèiem. Explica-m'ho un poc.
0: Això ho vèiem... No.
1: Això quan era?
0: Això estem de la guerra.
1: Això estem que vosaltres feu el telèfon en esport.
0: Quan teníem la telefònica. Això ho vèiem en el carrer.
1: Però què és que passava? Explica-m'ho, perquè nosaltres no hi érem. Ara nosaltres t'ho demanàvem, hem de profitar.
0: No,
1: que tu hi eres i nosaltres no.
0: Partides, però vèiem, com que eren hidros, pues claro, sorties allà i veies els hidros quan se n'anaven.
1: Però que eren hidroavions alemanys, me vares dir.
0: No, eren espanyols, però hi havia alemans. Hi havia molt d'alemans, però estaven espanyols. Estaven...
1: Però militars o turistes?
0: Militars.
1: Nazis, vol dir tu.
0: Sí. Però estaven com a de soldat d'aquí, de la guerra d'aquí, m'entens?
1: Clar, perquè...
0: Per mi, varen dur les mans, hi havia molt de les mans.
1: Bueno, perquè aquí hem de pensar que el moviment va triomfar ràpidament, és a dir, ha llevat d'altres llocs.
0: Sí, perquè varen dur les mans, i hi havia molt de les mans. Després hi va haver també una companyia italiana, que venia també amb un ist, venia d'una gent d'Itàlia, però eren particulars, això era, ja eren particulars, a sota el Miramar.
1: Tornem enrere, anirem en band i enrere, anirem en band
0: i
1: enrere.
0: Sí.
1: Així fareu un poc d'exercici.
0: Sí, això mateix.
1: Ara tornarem enrere, tornarem a l'època en esport, ara com que xerraven d'esport, quan vosaltres dues telèfon. Explica'm com era
0: això. Mira, com que a la Talaia hi havia soldats, hi havia una plaça de toros aquí, molt mona.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: A Pollença o en esport?
0: No, en esport. Quan entraves, a l'esquerra hi havia una placeta de toros molt mona, era petita, però era molt mona. Aquí també hi havia soldats, i després hi havia soldats en un altre puesto, però de la Talaia, quan veien arribar els avions, que cridàvem tot d'una la telefònica i deien alarma, m'entens?
1: Sí.
0: I nosaltres tot d'una, malament tinguessis tu que parlasses a Palma, te llevaven la clavija.
1: Perquè era preferencial.
0: Això mateix, i deien aquell avió, i quan nosaltres sabíem després que tocarien alarma per la gent d'esport córrer, i havien fet uns soterranis
1: per bombardejos.
0: Per la gent,
1: sí,
0: nosaltres...
1: Refugis.
0: Refugis, això mateix. Però eren de terra, i quan havia plogut, estàvem plen d'aigua, no podríem entrar dins d'això. Però agafava... Tota la gent agafava camp. Tota la gent agafava camp, i a vegades jo... de telèfon, sortia corregent i me deien, ara tocaran alarma, no pensis que cor, m'entens?
1: I què recordes de cap? Perquè nosaltres no hem viscut això. És a dir, tu has de pensar que jo no m'han bombardejat mai. Tu has sentit bombardejar?
0: No, varen dir, deien que no tirarien bombes, deien, en un moll, per mort que havien deixat família per allà.
1: Ah, web.
0: Sí.
1: Els que bombardejaven.
0: Sí,
1: bé,
0: això, el que jo sentia.
1: Sí, sí.
0: Ara sí, el que podria ser, no ho sé per què era, m'entens?
1: Clar.
0: Però crec que em van qualcuna per Formentor, però no va passar res.
1: No és com a la península que hi va haver aquests bombardejos. No.

0: massius a les ciutats.
1: A Palma aquí. Crec que n'hi va haver qualcuna, però tampoc no n'hi va haver.
0: No va ser un desastre, no sí. Van destruir...
1: No, a Palma no sé si va ser a la porta de Sant Antoni, que va haver una bomba, però no, per aquí no va, no, no va passar res.
0: Com recordes tu aquella època? De, perquè mos diuen, no, és que va venir fam i hi havia molta... Com ho recordes tu?
1: Bueno, havia molt d'estrapel·lo. Hi havia molt d'estrapel·lo.
0: Per si gent que mos escolti, si no sap el que estrapel·lo, el que coneixen per contrabando...
1: Això mateix.
0: Se diu estrapel·lo, no? Perquè és una paraula molt guapa i l'hem de continuar emprant,
1: sí.
0: I sobretot...
1: Jo me'n record que el meu germà, el petit, el segon, que estava feia feina a la bassa i tenia un amic que era de la Pobla. I per aquest amic nosaltres podíem tenir coses, mongetes, patates, m'entens?
0: Hi havia molt d'intercanvi.
1: Això mateix. I...
0: Tu me donaves, jo te dono.
1: Sí, no, nosaltres havíem de sedar més perquè no teníem més que...
0: Vosaltres pagàveu, però clar, molta gent, o sigui, el que era la gent d'escamp...
1: Sí, però la gent d'escamp, sí. I fam no en vàrem passar, lo que, segons quines coses... No, pa era més lo que més va faltar.
0: Farines, eh?
1: La farina va ser lo que més va faltar. Jo me'n record que nosaltres telèfonos teníem un pati i perquè no era un corral, era més un pati, i mon pare tenia una olla grossa d'aquestes de terra i allà un fogó d'aquests que posava solla damunt. Posava quatre dits d'aigua dins olla. Trons.
0: Branques.
1: Branques, sí. Això mateix. Mm-hmm. Unes branques i l'omplia de moniatos.
0: Uep.
1: Sí, l'omplia de moniatos. I no tocaven l'aigua, sinó que se covien...
0: Clar, se fan en el baf.
1: Sí, se covien en el baf. I sempre estava en marxa allò, que si potser tenien gana... Podríem anar allà.
0: I moniato era el més barat que hi havia. Nosaltres a Santa Margarida...
1: No sé, jo... Hi havia coses que no...
0: Era més bo de trobar.
1: Sí, perquè hi havia pa de blat de les Indris.
0: Sí, eh? De maïs.
1: I allò no era menjador, eh? No era menjador. Nosaltres, mon pare duia la farina...
0: Sí.
1: I feia dins la llauna de coques...
0: Sí.
1: Pla... I allò, però vamos, no era menjador.
0: No era menjador. Jo ja t'anava a dir que Santa Margalida, nosaltres, per Setmana Santa, és molt típic fer rubials i els emplenam, els afarcim de moniato.
1: Sí.
0: Que només se fan a dos llocs, a Mallorca, Santa Margalida i a Maria de la Salut. No en fan enlloc més. Tu ara te'n vas a Palma i demanes un rubial de moniato, no saben què és.
1: Sí.
0: I és perquè la meva predina m'explicava que quan eren nits, és a dir, patata no n'hi havia, dolços, xocolata ni pel·lenar, sí. Per tant, fan el moniato, que eren moniatos dolç, ja de per si sucraven i posaven un pot de llimona ratllada i au.
1: Doni sa bo.
0: Sí. Te'n duré un dia, que jo em feia molt bons.
1: Sí, no, perquè m'agraden els moniatos.
0: Mira, jo te'n duré un dia, ara per Setmana Santa, mira, ja després tastaràs un crespei, que he fet crespeis ahir.
1: Sí. Jo xocolata sí que n'he menjat molt.
0: Sí?
1: Sí, perquè, i és el que més m'agrada, xocolata.
0: Ah, sí?
1: Perquè feia tots els àlbums de xocolata.
0: Ah, uep, i això, que era com els àlbums de...
1: Bueno, compraves xocolata i tenien unes figures, sí. I hi havia uns àlbums. Uh-huh. N'hi havia de xocolata, de xutxar i de salt i l'altre. Jo aquests sí que els feia tots perquè quan agradava xocolata feia aquests àlbums.
0: I això on anaves a comprar, on? A quina botiga? Això al terreny, ja?
1: No, aquí, a Palma, quan era petita.
0: A Palma?
1: No, aquí a Pollença.
0: Aquí a Pollença, quan t'has pedit? Aquí, sí. I quina botiga, te'n records?
1: Les botigues, hi havia una.
0: Encara és?
1: No, aquí on hi ha Can Quadrado, aquí n'hi havia una.
0: La electrònica Quadrado, sí, just aquí darrere, sí, en els jardins.
1: Sí, aquí n'hi havia una. Uh-huh. No, n'hi havia de botigues. I després hi havia Neloi, que era el diumenges, que tenia una caseta fora de l'Iglesi.
0: Ah, uep, a la plaça.
1: A la plaça, m'entens? I tots els infants anàvem allà a comprar xutxeries, aquells xupetes i que se deia negar
0: xufla.
1: No, xufla, sí.
0: Que és aquell tronc, com, no, com a regalí.
1: No, això no m'agrada. Regalí ni vi, ni vi, sí. Que també d'aquest, també... No, una altra cosa. Xufleta se deia, em apareix.
0: No ho sé.
1: Sí, sí, que fan ara...
0: No, mira si això ja no hi era.
1: Bé, però ara hi fan...
0: Què vols dir?
1: El líquid.
0: Aquests cotons que fan de sucre, no?
1: No, líquid.
0: Ah, fa... xufa, doncs vol dir. O xata de xufa, doncs vol dir.
1: Sí, però no era xata.
0: Era de xufa.
1: Era la xufa aquesta.
0: La xufa
1: aquesta. Aquesta m'agradava molt.
0: Jo això, a vegades, si vas a qualque firi, això també...
1: Encara n'hi ha.
0: Hi ha coco, que te donen esta
1: teada
0: de coco.
1: També m'agradava.
0: I després hi havia aquella que te donava com un...
1: Ses pomes aquelles...
0: Ses pomes ensucrades.
1: Sí, encara n'hi ha, encara. Mm,
0: sí.
1: I jo me'n record que jo, per anar a missa, anava a l'ofici i a missa i demanava per tirar la bacina. Una vegada tirava la bacina, l'altra tirava la bacina, me quedava en l'oi aquest i comprava.
0: Bé, i tornaves, en donaves un parell.
1: Un parell per ells i un parell
0: per
1: jo.
0: Tu. Havies de mirar per tothom, un per Déu, un poc per Déu i un poc pels altres. Molt bé. Continuant, si t'apareix bé. Estàs a gust?
1: Sí.
0: Estàs còmode?
1: Sí.
0: Per ahir que xerran tu i jo en el cafè de la plaça.
1: És que m'ho apareix.
0: Ah, que sí? Jo t'ho vaig dir que seria una cosa així, eh? Molt bé, Francisca, seguim en el moll, en els telèfonos. Ara has explicat lo de l'avió que donava una preferència quan venia un avió. Mam, explica perquè la gent, clar, avui en dia estem en el telèfon mòbil tots i mos pensant que els telèfons mòbils han existit sempre, no. Com era abans, quan havia de telefonar a qualcú, per exemple, un de Pollença havia de telefonar a Palma, com ho feia?
1: Pues mira, tu tenies un telèfon a casa teva, tu cridaves i a la central te deia el que volia xerrar amb Palma o el que volia parlar amb tal poble... I nosaltres, bona cuidada, teníem el quadre, les esclavijes i tot això, i ho posàvem i ja estava. I després hi havia una visita de conferència, que és bo, si tu vivies aquí a Pollença i no tenies telèfon, i de Palma et volien xerrar amb tu, se posava en contacte amb la telefònica d'aquí, nosaltres avisàvem aquella persona i a tal hora tu venies en els telèfonos
0: i
1: xerraves amb aquell
0: altre. Hi havia com unes cabines, suposa, allà i... Com...
1: Una cabina. Sí, només hi havia una cabina.
0: I què t'anava a dir? I ara, per exemple, la gent que és perquè se facin un poc una idea, si eren la gent que, supos que dius, hi havia un telèfon a cada casa, no tothom devia poder tenir telèfon.
1: No.
0: Això és com les televisions, quan van començar les televisions, n'hi havia una casa i tot anava a
1: veure. No n'hi havia tant. Jo no, ara no te puc dir quan n'hi havia en un moll, però no n'hi havia tantes.
0: Però tu creus que anava més bé, és a dir, la gent que tenia un poc més d'econòmicament por i també estava por i tenies telèfon, era un luxe tenir un telèfon a casa?
1: No, tenir un telèfon a casa havia de ser una persona... o que tingués d'obres, o un senyor que li deim, que la meva no tenia d'obres, però era un senyor.
0: Bueno, un senyor.
1: Era un senyor, sí. M'entens? O si no, un comerciant.
0: Sí.
1: Però particulars, així, sense van ni menys, no hi havia telèfon.
0: I què t'anava a dir moltes vegades? Supos que molta gent, si ara, per exemple, eren veïnats, si estaven en el mateix carrer, n'hi havia un que en tenia, o mira que l'altre podria anar, me deixes telefonar, o me deixau telefonar?
1: Ah, sí, però perquè
0: això ho feia, no?
1: Això ho podria fer, però nosaltres no m'ho donàvem compte.
0: Clar, perquè tu...
1: Mos cridaven d'allà i mos deien, me posis... d'allà, de dins el mateix moll, te telefonaven per tu xerrar, ara que... Jo visc aquí de dalt i d'opa voler ser ranxar a París.
0: I què t'anava a dir? Jo és que jo soc molt curiós i això me fa molta curiositat i crec que als nostres oients també els interessarà. Per exemple, jo ara t'avui, tu estàs al telèfon, tu ara imagina't, ara mos transportam en un moll, tu tens 10 anys o 9 anys o 12 i te transportam. I jo tenc un telèfon a casa i què faig? Telefon a la Francisca. És a dir, Marc, operadora.
1: Sí.
0: Marcàvem operadora i me contestaves tu.
1: Sí.
0: I jo te deia, vull xerrar amb el número, per exemple.
1: Sí.
0: I qui...
1: Però tu també m'havies de dir això, vull xerrar amb tal. Ara, jo me'n cuidava de posar-te amb tal.
0: I tu no connectaves directament? Primer connectaves amb el número, tens una cridada de tal, o ja connectaves directament amb les dues persones?
1: No, si era cosa de Palma... havia d'esperar, perquè ara comunica, havia d'esperar un rato.
0: Sí, clar.
1: Perquè si ja hi havia un altre que comuniqués en Palma, t'havies d'esperar que aquell que vas per poder...
0: Clar, el que passava sempre quan,
1: claro,
0: quan tenia
1: noves... Si no hi havia tantes línies...
0: I, no, i abans també passava, si tu cridaves una amiga teva i aquella amiga teva xerrava, comunicava.
1: Sí,
0: comunicat existia sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, i doi, després d'aquesta experiència, qualque cosa que tinguis de record, que diguis, em parlaria d'això de quan estava en humor?
1: No, això de... se varen requisar moltes de coses quan van estrellar el moviment. Jo tenia un parents que tenien dins la base tenien una casa gran i els varen requisar. Nosaltres, meu pare tenia un cotxe, li varen requisar el cotxe. Ara no te puc dir si després li tornaren o li donaren els dos més, perquè clar que jo era nina i segons quines coses després... però mos requisaren el cotxe els temps de la guerra.
0: I això, quan diu requisar, qui vol va requisar el cotxe?
1: El govern.
0: El govern.
1: El govern, sí.
0: Els que varen guanyar.
1: Els que guanyaren, els que hi havia.
0: Bueno, no, ja t'he dit que no...
1: Els que hi havia.
0: Exacte, els que hi varen entrar i els que varen guanyar, no?
1: Claro. Perquè jo no sé quin hi havia antes, no m'has d'entendre.
0: Tu eres nina.
1: Era una nina.
0: És que tu quan va acabar la guerra tenies 11 anys, és a dir.
1: Sí.
0: Molt bé, i d'ahir si te sembla, tornem, t'he dit que aniríem en band, enrere, tornem una altra vegada cap a Palma, cap a la teva època del terreny, no? Ja t'has casada, te cases amb quant d'any tenies?
1: No, ja me vaig casar major, ja.
0: Quant d'any tenies?
1: No ho sé.
0: No ho saps?
1: És que no me'n record.
0: Bueno, no t'estic dient, perquè tu m'has dit que t'havies casat dues vegades, no, Arbera?
1: Sí.
0: El primer l'ignorant.
1: Bueno, no te puc dir, el primer sé que eres 55.
0: 55 tenies tu quan te vas casar?
1: Sí, el primer.
0: O l'any 55?
1: L'any, bueno, 1955.
0: D'acord, o sigui, eres joveneta.
1: Sí.
0: I sa...
1: No, 27 anys.
0: Bé, joveneta.
1: Sí, 27 anys, però és que tenia.
0: 27 anys, eres joveneta de vora aquest.
1: Claro.
0: T'han passat molt, Francisca.
1: Sí.
0: 27, bueno, ja n'hi havia. I te cases per primera vegada en el 27 i després te tornes a casar, no? Una segona vegada.
1: Sí, no, la segona ja me vaig casar major.
0: Quan en tenia més o manco? Ja sabies de què anaves tema, quan te vas casar, ja vas dir, jo no m'ho vull... Ja no...
1: no, jo no, pensava no tornar-me a casar.
0: Ah, web. Va, m'explica-mos un poc, si vols, eh?
1: No.
0: Pensa que això és una conversa, sí. Que mos escolten casualment,
1: sí.
0: Però...
1: Jo me vaig casar i me vaig separar tot d'una. Me vaig casar amb un català i me'n vaig anar a viure a Barcelona.
0: Això és la primera vegada?
1: La primera vegada. I la cosa no va anar bé i me vaig venir otra vez per acá.
0: Bé.
1: I vaig venir bastant escalivada i...
0: I vaig dir...
1: Sí.
0: Si n'hi ha una altra...
1: Sí. I mai me vaig pensar que me tornàs a enamorar i la sort que vaig tenir en el segon.
0: Això que té l'amor.
1: I la sort que vaig tenir en el segon. Sí, vaig ser molt feliç.
0: Bé, vaig saber esperar, és a dir, la primera no va anar bé, vaig saber esperar.
1: Sí, vaig saber esperar.
0: Vaig ser prudent.
1: Sí.
0: I va anar bé després en el final.
1: I va anar molt bé.
0: M'ho vas contar un poc de la segona? Sí?
1: Sí.
0: Ara vinga. Arranca, tu, els micros són teus. Me mires que per ell que esperes que no. Tu, els micros són teus i tu el que tu vulguis. Cap allà on vulguis.
1: Jo no estava separada, perquè no me vaig separar, vaig estar molt d'anys, però separada, però sense saber res de... No vaig saber mai res de finca. Vaig conèixer aquesta altra persona i quan després per casar-me, doncs m'havia...
0: T'havies de separar, clar.
1: Era bollat.
0: Mhm. Te vas casar per l'Iglesi, en això català.
1: El primer.
0: Sí.
1: El segon ja no vaig poder. No vaig casar civilment, només. I per arreglar-ho, pues, ja el van amb el de cercar i me vaig separar i me'l van casar.
0: Francisca, vos casau a bona, la segona, perquè la primera vegada te vas casar a Barcelona, o te vas casar aquí, te'n vas a Barcelona?
1: No, la primera me vaig casar en el terreno.
0: Te vas casar en el terreno, no, Sant Magí.
1: Eh?
0: L'Iglesi de Sant Magí? No. On és que te vas casar? En quina iglesi?
1: O sigui, només n'hi ha una, és en el terreno.
0: Ah, en el terreno tens rebot. Ara anava en Sant Magí, que Sant Magí és en el Joncat.
1: Sí, és en sí.
0: Perdó.
1: És a Santa Catalina.
0: A Santa Catalina, exacte, el barri mercat.
1: Sí.
0: Exacte.
1: En el terreno me vaig casar, que hi havia un...
0: Que aquella escalonada.
1: Segona moda del terreno era de Pollença.
0: Ué, bous, tot està relacionat. Sí. Jo crec que hi havia...
1: Va estar 40 anys de
0: Cònomo allà.
1: De Cònomo a Pollença.
0: Que te pareix?
1: En el terreno.
0: I era pollencí nascut d'aquí, eh?
1: Sí, doncs... Ramon Cifra.
0: Don Ramon Cifra.
1: De Pollença el coneix. Sí. Va morir aquí a Pollença a la residència final, don Ramon.
0: Aquí,
1: a la residència d'aquí. Sí.
0: I deia, jo t'ho dic, bueno, vareu fer una petita pollança al terreny on hi havia, vos hi havia una pescarrera, vos devíeu saludar com si fos
1: un poll. És que estava gent de poll, hi havia molta de gent.
0: Clar.
1: El primer que hi va ser don en Torres,
0: sí, eh?
1: Don Bartomeu Torres, que aquest va fer, hi havia en un moll hi havia centrada una iglesieta molt mona, era, mm-hmm, només hi havia aquesta una iglesieta.
0: Aquí en un moll de Pollença.
1: En un moll. Estava centrada a l'esquerra.
0: Això anant de Pollença cap al moll,
1: sí, eh? Entrant dins un moll, mm-hmm, hi havia l'hotel del Puerto a la dreta
0: i aquesta iglesieta.
1: Hi havia aquesta iglesieta. I aquí hi havia, aquí estava don Bartomeu Torres,
0: mm-hmm,
1: que va ser uns... I, aquest, i jo aquí vaig cantar la Sibil·la.
0: Uep, aquí volia anar jo, que ja t'has adelantat, perquè jo t'he dit que aniríem i vendríem, però quan tenies, quan vas cantar la Sibil·la? Devies ser ben joveneta.
1: Quan vàrem anar a Moll, bueno, el meu germà, major l'havia cantat aquí a Pollença.
0: Uh-huh.
1: Quan vàrem anar a Moll, el primer any la vaig cantar el meu germà allà.
0: Ah, uep, sí.
1: Després del meu germà la vaig cantar jo.
0: Clar,
1: allà.
0: Perquè abans, històricament, és a dir, se sap que la Sibil·la la cantava un nin, és a dir...
1: Un nin, sí.
0: Perquè totes les iglesias tenien escolanies,
1: sí,
0: i les escolanies
1: sí.
0: eren nins,
1: eren
0: i agafaven
1: nin,
0: el nin,
1: sí,
0: que tenia la veu més blanca,
1: sí,
0: i cantava la Sibil·la. Després van quedar fora nins, segurament...
1: Després del meu germà la vaig cantar jo. La vaig cantar
0: tu.
1: Quin
0: record tens de la Sibil·la? Te'n recordes de la lletra?
1: No, ja no, era molt petit.
0: Tenia 9
1: sí,
0: anys.
1: Jo per mi no la vaig cantar ni sencera.
0: No se canta sencera.
1: Sí, sí,
0: me
1: pareix que no, sí.
0: No, perquè te diré que sencera són d'haver 12 estrofes, només se'n canten d'haver 4 o 5.
1: Sí, jo no ho sé, però per mi ni les 4, per mi, no me'n recordo bé, perquè era molt nina.
0: Eres molt nina.
1: Però sé que la vaig cantar i la vaig cantar.
0: Mm-hmm. Idò, mira, tens aquesta història molt fantàstica.
1: I d'aquest, quan jo me vaig anar a un moll, cap allà encara estava... en un moll. Després el passaren en el terreno.
0: Uh-huh.
1: I va estar en el terreno molt poc temps, perquè després el varen fer catedràtic o no sé què el feren, i el se'n varen dur i va venir don Ramon.
0: Don
1: aquest.
0: Ramon,
1: I don Ramon aquest hi va estar 40 anys.
0: 40 anys, eh?
1: 40
0: I al final dius que va morir aquí a Pollença.
1: Estàvem al terreno, varen fer una recoleta, quasi a lo darrer de tot, de molt d'any d'ell, li varen regalar un cotxe.
0: Vous? Sí. I de mira.
1: A don Ramon.
0: Això, i tot el barri del terreno.
1: Tot el barri.
0: O sigui, que abans vos coneixiu tots, és a dir, viu com un...
1: Tots. És que podies només, jo que te diré, donar una pesseta, però tothom va donar per comprar un cotxe per don Ramon.
0: Per don Ramon, després d'aquest 40 anys que va estar en el terreno de Cònom.
1: 40 anys, sí.
0: Francisca, mira, ara mateix duim... 43 minuts, jo crec que ja n'hi ha per avui, no te vull cansar més.
1: Vale.
0: Com que vull que les coses, jo crec que sí, podrà anar bé que mos veiem
1: un periodista. Sí, perquè ja tornaré a anar recordant l'altre.
0: A més, penso una cosa, 99 anys en una hora, impossible, és impossible 99 anys. 99 que se diu aviat, perquè seran 100 ja l'any que ve. Francisca, i d'ahir acabarem, si t'apareix, amb una altra cançó d'en Frank Sinatra. Aquesta vegada t'agrada Fly Me to the Moon.
1: Sí, sí.
0: Acabam, mos despedim, oients, ha estat un plaer. Na Francisca i jo continuarem amb aquestes xerrades amb na Francisca, perquè la Francisca mos conti aquestes xerrades de cafè.
1: Jo m'he trobat molt tranquil·la i molt bé.
0: Així m'agrada. I d'ahir això és molt important, que te sentis molt còmode.
1: Sí.
0: I ara mos anirem, hem quedat a Tago Mago, deixam els nostres oients Tago Mago, deim, perquè abans d'acabar aclarim, perquè la gent potser ha escoltat Titos, i que Titos encara existeix, i d'ahir hi havia una altra sala de festa molt més bona, que era Tago Mago.
1: Sí, però jo després t'he de contar coses de Titos també, perquè també hi havia moltes atraccions, jo Titos, antes de poder anar a sales de festes.
0: Uh-huh. I d'ahir, Francisca, si t'assembla, la pròxima trobada que facem d'aquesta xerradeta de cafè, xerrarem de Tago Mago, per
1: sí,
0: suposat, de la gent que va anar per allà.
1: Sí. T'ho duré qualque foto.
0: M'ho duràs qualque foto, que ja m'ho vares dir,
1: sí.
0: I després també xerrarem de Titos, que també hi vas tenir una mica de relació.
1: Sí.
0: Au-hi-do, acabam, que tinguis molt bon dia i gràcies per ser aquí com sempre.
1: Moltes gràcies.
0: Au-hi-do, oients, nosaltres després continuarem d'aquí una estona en directe. Gràcies.
1: Gràcies a tu.

Has tardor, al cotxe, a casa. Gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

La informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.

iniciant nou programa El Repàs, que repassarem, fer un recorregut per les notícies més importants d'aquesta setmana del 5 al 11 d'octubre de 2026 i ens feia la pregunta què ens deixa aquesta setmana. I avui El Repàs, l'habitatge ocupa el centre de l'actualitat, la trobada de Pilar López amb Marga Proens al Parlament, el debat sobre els lloguers i la mort de Mari Carmen, convertida en símbol d'aquestes mobilitzacions. Començarem per Pollença, farem un recorregut per les illes, l'Estat i el món amb la resta de notícies d'aquesta setmana. Acabarem amb quatre propostes culturals per al cap de setmana. Aquí a Pollença iniciàvem la setmana amb aquesta notícia. Arrels Marines i 11 entitats conservacionistes de les Illes Balears han presentat al·legacions al Pla d'Acció per la Conservació de les Zones Marines Somes del Govern Balear. Demanen que el pla inclogui mesures concretes, un pressupost i un calendari d'execució. Les entitats proposen estudiar l'estat ecològic d'aquestes zones, reforçar el seguiment de les espècies marines i controlar la qualitat de l'aigua. També reclamen mesures per reduir els impactes del fons de joc, la navegació i les espècies invasores, els abocaments contaminants, així com impulsar actuacions de restauració i sensibilització ambiental.

També aquesta setmana l'Ajuntament de Pollença invertirà prop d'un milió d'euros a la xarxa de clavegueram. La Junta del Govern local ha adjudicat a l'empresa Aquambiente el contracte de manteniment i operació de la xarxa municipal de clavegueram per un import de 990.000 euros. El contracte tindrà una durada de 2 anys fins al 2028 amb possibilitat de 2 pròrrogues d'un any cada una. I també destacàvem el Consell de Mallorca destina 1,6 milions d'euros amb ajuts per mantenir l'activitat agrària i marítima de la Serra de Tramuntana. I és que el Consell ha obert el termini per sol·licitar aquests ajuts destinats al manteniment de l'activitat agrària, ramadera, marítima i forestal de la Serra de Tramuntana. La convocatòria compta amb un pressupost d'1,6 milions d'euros i el termini de presentació i sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir d'ahir dijous dia 8. Els ajuts s'adrecen a empreses, cooperatives, entitats i associacions del sector i permeten finançar projectes d'innovació, promoció i formació, així com inversions en maquinari i restauració d'elements etnològics. I acabem aquest recorregut local amb aquesta notícia que han destacat avui, dia 9, el Saló Cultural del Port de Pollença acollirà demà dissabte a les 6:30 la projecció del documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat en nombrosos premis. El film retrata 4 dones de la Garrotxa que s'acosten als 90 anys i que han viscut els grans canvis socials i econòmics del segle XX, des de la transformació del món rural fins a les conseqüències de la guerra i la postguerra. Durant l'acte també s'estrenarà el curtmetratge Dones Tramuntana, impulsat per l'Àrea d'Igualtat, que recull les històries de 4 dones que varen treballar a la Serra de Tramuntana i que comparteixen l'amor per la terra i la cultura del seu entorn.

Començam ara a recull autonòmic aquí a les Illes, l'habitatge ha marcat el debat parlamentari. Començam per una escena que ha posat cara a aquesta crisi. Aquesta trobada de Pilar López interpel·la Proens després de quedar-se sense casa. I és que la dona de 65 anys havia passat part de l'estiu vivint al cotxe després del seu desnonament. Pilar López va acudir dimarts al Parlament i en acabar la sessió de control va parlar entre llàgrimes amb Marga Proens. Li va recordar que l'havia votada. Segons va explicar López, els periodistes, la presidenta, li va dir que no es deixés utilitzar. La dona va rebutjar sentir-se manipulada i va denunciar que les administracions l'havien abandonada. L'escena també va provocar una discussió entre Proens i el diputat socialista Omar Lamín. Durant el debat, la presidenta havia lamentat els desnonaments, però n'havia atribuït la responsabilitat a la legislació estatal i havia acusat el PSIP d'aprofitar políticament el dolor dels afectats. Per altra banda, PP i Vox tomben la proposta perquè els municipis puguin impulsar zones tensionades. L'iniciativa del PSI pretenia activar mecanismes per limitar les pujades dels lloguers. El mateix dimarts, el Parlament va rebutjar la proposició socialista amb 33 vots en contra del PP i Vox i 24 a favor dels grups d'esquerres. El text volia que els ajuntaments i també l'IBAVI poguessin tramitar la declaració de zones de mercat residencial tensionat. Aquesta via havia de permetre aplicar els mecanismes de regulació previstos en la llei estatal d'habitatge. La proposta també plantejava destinar recursos de l'import turístic a habitatge públic. La votació deixa sense recorregut aquesta iniciativa concreta en una setmana de forta tensió social pel preu del lloguer. I els metges ajornen la vaga prevista per al 28 d'octubre. Cimeval manté les reivindicacions per situar la negociació després de les eleccions. L'anunci electoral també té conseqüències en sanitat. Segons ens expliquen, els sindicats mèdics ha ajornat la vaga indefinida prevista pel 28 d'octubre. Cimeval explica que vol evitar el desgast del col·lectiu metge i diuen que no hi hagi un interlocutor polític estable. Els metges continuen reclamant una regulació pròpia i canvis de les guàrdies i la jubilació. La pausa, per tant, no dona el conflicte per resolt. I continuem amb la informació autonòmica i no me n'anem de sanitat. A les Illes acrediten 149 professionals per valorar la dependència. La conselleria ha anunciat aquest dijous l'acreditació de 149 professionals per aplicar el barem de la dependència i la xifra suma els cursos de finals de 2025 i els d'enguany, celebrats a Mallorca i a Menorca. L'objectiu és disposar de més personal qualificat per valorar les necessitats de les persones que demanin suport. Cal distingir, però, entre acreditació professional i incorporar-los efectivament a la plantilla. L'anunci és de formació i habilitació. No s'han contratat 149 persones noves. Canviant de tema, el Parc de Llevant enceta una nova fase de reforestació. El projecte vol superar els 40.000 arbres plantats i recuperar espais degradats. El govern ha anunciat una nova campanya al Parc Natural de la Península de Llevant i dona continuïtat així a la primera fase que va acabar al febrer d'enguany amb més de 20.000 arbres plantats.

Més coses. Mallorca destinarà 2,5 milions a recuperar 35 molins. Les ajudes arribaran a 19 municipis i inclouen edificis i maquinari històrica. El Consell ha anunciat ajudes per restaurar 22 molins d'extracció d'aigua, 12 de fariners i un d'hidràulic. El finançament públic procedeix de l'impost de turisme sostenible i cobreix el 75% de cada projecte. Els propietaris aportaran la resta. Les actuacions s'han de fer amb criteris de conservació i tècniques tradicionals. L'interès és preservar tant la silueta dels molins com els mecanismes que expliquen com es treballava i s'aprofitava l'aigua a Mallorca.

0: he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla claro.
1: La mort de Mari Carmen a l'àmbit estatal ha donat una nova dimensió de la protesta per l'habitatge en plena precampanya electoral. Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys, havia estat desnonada de Madrid el 23 de setembre. Mari Carmen Abascal va morir dimecres, després de 15 dies d'hospitalització, segons va informar el sindicat de llogateres. Les imatges del seu desnonament havien impulsat una onada de protestes per l'accés a una llar digna. Segons El País, havia d'arribar a signar un nou contracte per recuperar l'habitatge, però va morir abans. El seu cas ha tornat a posar damunt la taula la protecció de les persones vulnerables i la manca d'alternatives quan perden casa seva. La notícia d'aquesta setmana és la seva mort i la resposta social que ha provocat el desnonament correspon al setembre.

L'acampada de Sol, de la Puerta del Sol, transforma el dol en noves mobilitzacions. Els participants homenatgen Mari Carmen i reclamen solucions a la crisi de l'habitatge. La mort de Mari Carmen va dur centenars de persones ahir a expressar el seu dol i la seva indignació a Madrid. A la Puerta del Sol es varen encendre espelmes i es varen improvisar homenatges. També hi va haver una marxa cap al Congrés. La matinada de dijous, l'acampada ja acumulava 12 nits. Els participants insisteixen que la protesta va més enllà d'un cas i demanen respostes que arribin al conjunt de les persones afectades. Les mobilitzacions continuen mentre avança la convocatòria de la vaga general cap a l'11 de novembre. Per altra banda, el govern central anuncia préstecs de fins a 50.000 euros per a la primera casa, posa entre les novetats presentades dimarts pel govern. Hi ha una línia de préstecs sense interessos per facilitar la compra del primer habitatge. Sánchez va anunciar fins a 50.000 euros per operació dins el programa Tu Casa. Es tracta d'un finançament que s'ha de retornar i no d'una ajuda a fons perdut. La mesura s'emmarca en el nou paquet d'habitatge que forma el debat després del rebuig parlamentari als textos anteriors. Les condicions i el procediment de sol·licituds s'han de consultar en el desplegament oficial del programa.

0: decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Sánchez avança les eleccions generals el 29 de novembre. L'anunci aquest dilluns passat sobre una nova etapa electoral després del revés parlamentari de l'habitatge. Pedro Sánchez va anunciar dilluns la dissolució de les Corts i eleccions per el diumenge 29 de novembre. La decisió arriba després que el Congrés rebutja els dos decrets d'habitatge del govern la setmana anterior. L'avançament obliga els partits a accelerar la preparació de candidatures i aliances. Sánchez ha defensat la seva gestió i ha demanat suport per continuar el seu projecte polític. A partir d'ara, la disputa sobre les solucions a l'habitatge també marcarà la precampanya. I és que el govern recupera els decrets d'habitatge i el primer ja entra en vigor. El test sobre la renovació automàtica dels lloguers té un calendari diferent. El govern va tornar a aprovar dimarts els dos decrets d'habitatge amb modificacions. El primer ha entrat en vigor aquest dijous, amplia les restriccions de la compra d'immobles per part de grans tenidors i preveu compensacions a les comunitats pels impagaments d'inquilins vulnerables. El segon, sobre renovació automàtica dels contractes, fixa l'entrada en vigor per al 15 de novembre i encara depèn de la tramitació parlamentària. El PNB ha anunciat suport al primer test i rebuig al segon. Per tant, no es pot anunciar que els lloguers ja siguin indefinits. I per la seva banda, els sindicats Comissions Obreres i UGT criden a una vaga general l'11 de novembre. Els sindicats vinculen la protesta al cost de l'habitatge, els salaris i els preus. La mobilització per l'habitatge fa un salt al terreny laboral. Després de l'acord inicial per impulsar una aturada de 24 hores, aquesta tardor, UGT ja publica la convocatòria de l'11 de novembre conjuntament amb Comissions Obreres. Els sindicats reclamen salaris que permetin pagar una llar digna, desbloquejar convenis i mesures contra l'especulació. La novetat d'aquesta setmana és la convocatòria sindicat. Les manifestacions del cap de setmana anterior en són el contesta.

I entrem ara en planes internacionals. A fora de l'estat ens aturam en el conflicte de Yemen i les protestes estudiantils a França i la setmana dels Premis Nobel. A Yemen, com dèiem, torna a ser un front clau per la tensió regional. La implicació saudita en el conflicte amenaça rutes marítimes i exportacions de petroli. Reuters explica que l'Aràbia Saudita ha tornat a intervenir en el conflicte del Iemen contra els Houthis, un moviment de suport iranià. La zona de l'Alab Mahabdabdi és especialment sensible perquè connecta la Mar Roja amb el Golf d'Aden. També destacar a nivell internacional, els estudiants francesos mantenen les protestes, les mobilitzacions reclamen millores a les condicions educatives. A França, les protestes estudiantils han tornat a ocupar el carrer. Les imatges de Reuters del dimecres mostren barricades i una cadena humana davant París, en el marc de les mobilitzacions per unes millores condicions als centres. El govern nega brutalitat policial i anuncia mesures sobre les infraestructures escolars i accés a la universitat. La situació manté obert el conflicte entre estudiants amb la toma de la Bastilla. I canviant de tema, el Nobel de Química premia la recerca sobre les molècules Mirai. Henry Kagan i Kenzo Soal són reconeguts per treballs rellevants per la fabricació de medicaments. Hi ha molècules que s'assemblen com una mà dreta o una mà esquerra, semblen equivalents, però poden tenir efectes diferents. El Nobel de Química d'enguany reconeix Henry Kagan i Kenzo Soal pels seus avanços en aquest camp. Els seus treballs han ajudat a controlar quina d'aquestes formes es produeix una reacció. És una recerca amb ampliacions importants en el desenvolupament dels fàrmacs. I així que vam a recorregut les notícies més rellevants d'aquesta setmana, tant a nivell local, com autonòmic, com nacional, com internacional. I com vos havíem anunciat al principi, fem unes petites recomanacions culturals per aquest cap de setmana. I per començar vos fem una convenció, Palma Circ, que és gratuït al carrer. És un festival, programa d'activitats per a tots els públics i que es durà a terme entre el 10 i l'11 d'octubre. Per començar, Circ a Palma, dissabte 10, teniu a la plaça de Francesc García i Orell, i hi haurà Genesis a les 11, Jump i Olé a les 12, Mongolia Legacy a la 1, a les 9 a la plaça de Pere Garau acollirà el circ de nit, una proposta amb foc i fum. Les activitats anunciades són gratuïtes totes i la fitxa municipal, no indica reserva prèvia. Podeu consultar els detalls al 971-22-5900. I una altra proposta cultural, Cartes d'amor, al mar i terra, David Ordines i Catamona, protagonitzen una història construïda a través de la correspondència. Nine Produccions du Carles d'amor al Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Mar i Terra de Palma, al carrer de Sant Magí. Les funcions seran dissabte 10 a les 8 i diumenge 11 a les 6. I a l'Auditori de Manacor, una idea genial. És una comèdia de dobles identitats i embolics per començar el cap de setmana. Serà avui divendres a les 7:30 a l'Auditori de Manacor amb un programa, un ideal genial. És una comèdia d'identitats confoses amb un actor contractat per suplantar un altre home i un bessó que encara ho embolica més. El preu general és de 24 euros des de les 12 amb abonament. Hi ha venda d'internet a la taquilla, també n'hi haurà de disponible. Això és l'Auditori de Manacor avui a les 7:30.

I a Sescat tenim Quique Ramírez Trio. La música en directe també té una cita, que és aquest dissabte a Manacor, aquest dissabte 10 a les 8, Sescat acollirà el concert de Quique Ramírez Trio. La bateria tocarà amb Llorenç Barceló a Lamont i Pep Garau a la trompeta. És una proposta de jazz contemporani. I aquí tancam, hem fet un repàs per totes les notícies destacables d'aquesta setmana, tant a nivell local d'aquí de Pollença com a nivell autonòmic, nacional i internacional. I vos hem fet aquestes petites recomanacions culturals per aquest cap de setmana. Moltes gràcies i fins aviat.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a el concejal que ens ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla d'Entrevenir.

Estas son espías que porten el sang. Esperando Tim de Fred. Esperando Tim de Fam. Estas son las chances que están fes callar. Recorren el teu carrer. Recorren el teu pasar. Estas son las bases que han bombardejat. Avión de la libertad. En la nit dels oblidats. Estes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanat, amb la lluna de res.

varen contra moltes, moltes mentides. Molt varen fer creure que Amèrica va ser descoberta per un tal Cristòfor Colombo i una Amèrica. Amèrica la va descobrir un jovenat valeritxer que va estar seguit de davant de centre on els senzilles que nomia